0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe. I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots. Descarrega't la nostra aplicació. Disponible per Android i iOS. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada.
1: Vaig cap a l'altar, ja m'espera el capellà, i ara em toca a mi esperar.
2: Ràdio Obrera, són les 3.
3: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Obrera.

No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit, Ràdio Obrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Havia perdut.

0: I'm sexy and I know it.
1: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
2: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
3: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
4: Però on ho veus, tot això?
3: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
4: No.
3: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
4: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
5: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
1: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 4.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: 107.9.
1: Omplim el buit de la nit. Ràdio Abrera, 107.9 FM.

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: La teva vida plena de música amb Ràdio Abrera.
1: La música és Ràdio Abrera.
0: 107.9 FM.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
2: I me pregunto si pudiera ser...
1: Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero...

Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

0: Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Envia'ns els teus comentaris.
0: I posa't al dia amb les notícies que més interessen. Tiorea.cat. Connecta't a nosaltres.
1: Connecta't a nosaltres.
0: I descarrega't també la nostra app. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
2: A les nits, somia amb Ràdio Abrera. O sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.
4: Hola, soy J.C. Randoño.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app. Disponible per Android i iOS.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Què escoltes al mòbil?
2: Ràdio Abrera.
1: Ràdio Abrera?
2: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
1: En directe?
2: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
1: No.
2: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
1: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Ràdio Abrera, 107.9, amb tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Hey,

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. Hem mobilitat retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat i també a la C-17 a Mollet del Vallès. I avui estan convocats a la vaga els docents dels centres educatius de Lleida, el Pirineu i Aran. Tot plegat després que ahir es produís una mesa sectorial que va acabar sense acord i on hi van poder participar tots els sindicats del sector. Els elements principals de les negociacions continuen sent les millores salarials i l'escola inclusiva. El dimarts estan cridats a una nova reunió en què han exigit a la consellera Esther Niubó que faci una proposta clara de millores per escrit. I a banda, la CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior i Seguretat Pública per vulneració de drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. El sindicat ha reclamat a la policia catalana la documentació d'infiltracions fetes en els últims 10 anys. I de fet, el Parlament de Catalunya votarà la setmana vinent una moció de la CUP que reclama retirar definitivament el pla del Departament d'Educació i Departament d'Interior per introduir agents dels Mossos d'Esquadra de Paisà als centres educatius. I dispositiu especial aquest cap de setmana pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló. Interior desplega un operatiu especial de trànsit i seguretat amb uns 500 Mossos d'Esquadra, mesures de circulació a l'AP7, a la C33 i a la C17 i també reforç del transport públic. Trànsit recomana arribar d'hora i prioritzar tren o autobús per evitar retencions. A més dels Mossos, Bombers, Protecció Civil i SEM també coordinaran l'operatiu des del Centre de Coordinació del Circuit. I els passatgers de Londres aïllats a Madrid que no hagin presentat símptomes i donin negatiu en la PCR del dilluns podran rebre visites seguint tots els protocols de seguretat. Podran sortir de les seves habitacions i estar en les zones comunes a banda de rebre visites, sempre amb les precaucions establertes per les autoritats sanitàries. També, d'acord amb el protocol aprovat per la Comissió de Salut Pública, els contactes d'Alacant i Barcelona també podran començar a rebre visites la setmana vinent un cop es confirmi el resultat negatiu de la PCR. I la Global Sumo Flotilla ha reprès la ruta cap a Gaza des del port turc de Marmaris amb 54 vaixells i més de 500 activistes. Entre ells hi ha Saïf Aboukeché, que havia estat detingut per Israel després d'un intent anterior d'arribar a Palestina. I pel que fa al temps, Protecció Civil activa temps d'alerta al Pla Inuncat per previsió de pluges intenses fins aquesta tarda. El Servei Meteorològic ha emès un avís d'intensitat de pluja que afectarà sobretot a les comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Vallès Oriental, el Maresme, el Vallès Occidental, el Barcelonès i també el Baix Llobregat.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: 2 hores 100% música, 100% energia,
1: 100% energia,
0: 100% tu,
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada, la que et fa vibrar. Music.
3: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí, a Ràdio Abrera. Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí, a Ràdio Abrera.
4: Perquè no pots viure sense música.
5: Ràdio Abrera.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Obrera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Avui estan convocats a la vaga els docents dels centres educatius de Lleida, el Pirineu i Aran. De fet, ja han tallat la Nacional 240 al punt de Lleida. Tot plegat després que ahir es produís una mesa sectorial que va acabar sense acord i on hi van poder participar tots els sindicats del sector. Els elements principals de les negociacions continuen sent les millores salarials i l'escola inclusiva. El dimarts estan cridats a una nova reunió en què han exigit a la consellera Esther Niubó que faci una proposta clara de millores per escrit. A banda, la CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior i Seguretat Pública per vulneració de drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. El sindicat ha reclamat a la policia catalana la documentació d'infiltracions fetes en els darrers 10 anys. I, de fet, el Parlament de Catalunya votarà la setmana vinent una moció de la CUP que reclama retirar definitivament el pla del Departament d'Educació i Departament d'Interior per introduir agents de paisà dels Mossos d'Esquadra als centres educatius. I el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. El dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segueixin l'acord per la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula. La línia orbital uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, que van a la ciutat de Barcelona. I pel que fa a la mobilitat, retencions habituals en aquests moments a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, també a la C-17, a Mollet del Vallès, i a banda una avaria a l'A-2 a Castellbisbal deixa un carril tallat i provoca retencions en aquest punt. I dispositiu especial aquest cap de setmana pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló. Interior desplega un operatiu especial de trànsit i seguretat amb uns 500 Mossos d'Esquadra, mesures de circulació a l'AP7, a la C33 i la C17 i també reforç del transport públic. Trànsit, de fet, recomana arribar d'hora i prioritzar el tren o l'autobús per evitar retencions. També hi haurà carrils addicionals el diumenge en l'operació Retorn i restriccions per als camions a diversos trams de les carreteres. I la Global Sumut Flotilla ha reprès la ruta cap a Gaza des del port turc de Marmaris amb 54 vaixells i més de 500 activistes. Entre ells hi ha Saif Abukeshe, que havia estat detingut per Israel després d'un intent d'anterior d'arribar a Palestina. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. El conseller de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Albert Dalmau, ha visitat l'Ajuntament d'Abrera i l'empresa abrerenca Airestal Group aquest dijous 14 de maig. La visita institucional ha comptat amb la rebuda per part de l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, acompanyat de la primera tinent d'alcalde, Júlia Mirto, d'altres integrants de l'equip de govern municipal i personal tècnic i directiu del consistori. El conseller Albert Dalmau ha signat el llibre d'honor de l'Ajuntament d'Abrera i seguidament s'ha reunit amb l'alcalde i l'equip municipal per abordar qüestions estratègiques per al municipi. També ha assistit a la reunió de la delegada del Govern de la Generalitat a Catalunya, Pilar Díaz. Sentim en declaracions a Ràdio Abrera, Albert Dalmau i Jesús Narro.
4: Bé, avui, doncs, Abrera, amb el seu alcalde, amb l'objectiu de desbloquejar temes que són rellevants pel conjunt del municipi, que són rellevants des del punt de vista educatiu, sanitari i sobretot de les infraestructures. El compromís a l'alcalde ho sap, que el Govern de la Generalitat estarà al seu costat. El nostre objectiu és posar les energies del país en desbloquejar temes que feia temps que estaven a l'agenda i no havíem estat capaços de poder abordar. Catalunya ha de créixer des dels municipis i, per tant, crec que avui de la visita que fem en sortim amb una relació enfortida, amb la capacitat de dir quins són aquests temes vinculats, ho torno a dir, a l'àmbit educatiu, a l'àmbit de la sanitat i a l'àmbit de les infraestructures, que el nostre objectiu és desbloquejar-los. No?
5: Fem una valoració molt positiva, per fi el municipalisme s'han escoltat i avui hem pogut plantejar punt per punt tots els elements que ens amoïnen, tots els elements que faran possible que Abrera pugui créixer, dotar-se de serveis i d'infraestructures necessàries per poder consolidar un poble de futur. Hem parlat d'educació, hem parlat d'infraestructures, hem parlat d'empresa, hem parlat d'indústria, però sobretot de persones. Persones que són al centre de les nostres polítiques, les quals, amb l'ajuda de la Generalitat, podrem determinar i concretar i planificar tots els nostres projectes de futur.
3: La jornada Abrera ha conclòs amb una visita a l'empresa Irestal Group amb l'equip directiu de la companyia, que ocupa una moderna planta industrial de més de 30.000 metres quadrats sobre un terreny de 65.000 metres quadrats en una localització estratègica al costat de la B-1201 al barri de Can Vilalba i amb accessos directes a l'autovia 2, la B40 i la P7. Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua així reforçant la col·laboració institucional amb la Generalitat de Catalunya. Aquestes trobades permeten compartir projectes, escoltar les necessitats del municipi i treballar conjuntament per impulsar iniciatives que millorin els serveis i la qualitat de vida de la ciutadania.
0: Abrera Informació, Cultura.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera, amb l'organització de Nox Produccions i la col·laboració del Servei de Cultura, s'organitza el cicle d'Humor d'Abrera amb 6 espectacles al llarg de l'any a la Sala Municipal. El proper tindrà lloc aquest divendres 15 de maig amb el monòleg d'Andrés Torres, Los Hijos Adolescentes. L'humorista explica com va néixer la idea.
1: No és perquè tinc quatre fills, i el primer monòleg va ser dels fills que eren petits, la criança dels fills, però com ja van començar a fer-se grans, pues ja tenien que parlar de l'adolescència i va néixer. Per supervivència pròpia va néixer. Pues la jerga que porten els adolescents ara, la forma de parlar, tant tot el dia, bro, en vez de papa, mama, bro, tete. Dic, ostres, això és una mina, això hem d'exprimir-ho al mil per mil. I sí, em van donar idees. Jo sempre dic que els meus guionistes són els meus fills, sí, perquè són ells els que porten el guió de l'espectacle, pràcticament.
3: Torres també ha explicat a Ràdio Abrera què s'hi trobarà el públic assistent.
1: Molta risa, segur. I després, emocions, perquè tenim un puntet de... Le damos canya als adolescentes, li donem canya, molta canya, però riem amb ells i després hi ha un toc d'amor i que no són tan dolents i que aquesta etapa passa i se los quiere. Yo creo que risas, emoción, per això, perquè són tots igual i... A veure, et diuen, voy a aprender de tu monólogo. A veure, jo no enseño nada, ¿no? Yo digo, yo no soy pedagogo ni psicólogo ni nada. Yo soy un padre con 4 hijos que cuento mis experiencias, ¿no? Y yo creo que en el fondo salen con reforzado diciendo, pues mira, pues eso, esto, he aprendido estas palabras. Ahora sé cómo entiendo a mi hijo cuando me dice cringe, fomo, factos. Ahí puedo que yo les pueda educar un poco a padres que dicen, realmente yo no sabía las palabras estas. Que se sientan identificados con lo que yo explico y que, ojo, que també és molt important, m'agraeixen molt que estiguin una hora i mitja al teatre als nois sense mòbil, que això diuen, mira, solo con esto ya estamos pagados.
3: Tornem a recordar les cites aquest divendres 15 de maig a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera, on podrem passar una molt bona estona amb l'Andrés Torres i el seu monòleg Los Hijos Adolescentes. Les entrades tenen un preu de 18 euros i es poden adquirir de forma telemàtica a través del web de Nox Produccions Martorell.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser... Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero...

0: Bon dia, ja és divendres 15 de maig del 2026. Gràcies per connectar amb la ràdio de referència al Baix Llobregat Nord. Comencem aquest programa i ho fem explicant que l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana és a tocar. La formació republicana ha convocat un Consell Nacional dilluns per valorar si es donen les condicions per a un pacte. La negociació dels comptes ha fet un pas endavant amb l'acord per construir la nova línia orbital ferroviària, que és un projecte que hauria d'estar enllestit cap al 2040 i requereix una inversió de 5.200 milions d'euros. Aquest era un tema clau en la negociació dels pressupostos. Al març, el govern va acabar retirant els comptes perquè no tenia els suports necessaris per la falta d'acord amb Esquerra Republicana sobre la recaptació de l'IRPF. Tal com van acordar llavors les dues parts, l'objectiu ara és que el Parlament aprovi els pressupostos abans d'acabar el juliol. El projecte ferroviari, que rebrà la llum verda dilluns, consisteix en una nova línia de tren que ha d'unir el cinturó metropolità sense passar per Barcelona. Els republicans veuen prioritari el tram entre Granollers i Sabadell. 8 i 10 minuts, la reunió de la mesa sectorial d'aquest dijous va evidenciar que el govern i els sindicats segueixen bastant lluny. Les negociacions van acabar sense acord i amb una nova proposta de trobada per a dimarts. Els docents completen la primera setmana de vagues després de la reunió fallida amb Educació. I en espera d'aquesta nova reunió, el calendari de mobilitzacions de docents avança i la primera setmana de vagues ja arriba al final. Avui divendres hi ha mobilitzacions a Lleida, a l'Alt Pirineu i a l'Aran, seguint la manifestació a Girona i els talls de carreteres a la Catalunya Central d'aquest dijous. A primera hora d'aquest divendres, una trentena de persones ha tallat la carretera nacional 240 que uneix Lleida i Osca. I atenció, perquè a les vagues de mestres i professors previstes per als pròxims dies es pot sumar aviat una nova aturada a Rodalies. Els sindicats UGT i Comissions Obreres tenen previst anunciar avui divendres una nova convocatòria de vaga que tindria lloc el 27 de maig i el 4 o 5 de juny. Segons hem pogut saber, aquest cop el motiu de la protesta és reclamar més personal, sobretot més interventors. Tots dos sindicats denuncien que no s'estan complint els compromisos de més personal per a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra avisen que per primer cop s'estan trobant nens d'entre 11 i 13 anys que cometen robatoris amb violència a l'Hospitalet de Llobregat. Són dades de la policia catalana que es posa a l'avantguàrdia i que assenyalen que aquests menors utilitzen patinets elèctrics per desplaçar-se amunt i avall. A més, en alguns casos, porten armes al damunt, com ara pistoles tàser o gas pebre. El problema és que aquests delinqüents tenen menys de 14 anys i per això els agents no els poden imputar cap delicte. L'únic que en poden fer els Mossos és portar-los a comissaria i limitar-se a retornar-los als seus pares i a informar-ne a la Fiscalia de Menors. Aquesta és la realitat que s'estan trobant els policies als carrers de l'Hospitalet de Llobregat durant les operacions del Pla Campai, que es va crear per frenar la multireincidència. Durant un operatiu del Pla Campai es van desplegar desenes d'agents dels Mossos, de la Policia Espanyola i de la Guàrdia Urbana per diverses zones de Barcelona i de l'àrea metropolitana. Es van detenir 4 persones i també es va localitzar, atenció, i comissar un patinet elèctric que arribava fins als 114 km per hora al barri de Santa Eulària d'Hospitalet. ...14 graus de temperatura i núvols en aquest moment a l'exterior dels nostres estudis.
1: A Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
2: Los días...

0: Aquí la tenim cantant en castellà a Su. Los días como hoy. És divendres.
1: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
2: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
3: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas. Gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
4: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotecista de confiança per a tota la vida.
5: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
0: Tu també pots anunciar la teva empresa amb nosaltres, només cal escriure a publicitat@radiobrera.cat i demanar informació. Les 8:18 arriba Álvaro García. De nuevo apareciste.

0: T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.
1: Seguim amb tu, seguim endavant en aquest matí del divendres, amb aquest cel gris, ara amb Sílvia Pérez Cruz, Líquido.

0: soy yo.
1: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.

Hem arribat a 8:45 d'aquest matí del divendres i som a les portes d'un cap de setmana que vindrà marcat per un ambient més fresc, amb temperatures per sota del que seria habitual aquesta època de l'any. De pluja, per això, se n'espera poca, després d'una setmana marcada per les tempestes. Avui s'espera una baixada de la temperatura a pràcticament tot el país, amb un descens més marcat allà on el cel es mantingui més tapat i amb pluja. Les màximes es mouran entre els 13 i els 17 graus només, per sobre en punts del sud i de ponent, on hi hauria més clarianes. L'ambient serà més propi del mes de març que el de maig. Durant el matí s'esperen pluges, sobretot a les comarques de Girona i de manera més dispersa, a les del nord de Barcelona i al Pirineu. A la tarda s'estendran per la costa i el prelitoral central. Es mantindran per les comarques gironines i sectors del Pirineu i de la Catalunya central. Les pluges poden ser localment fortes, sobretot a la costa i al prelitoral de Girona i de Barcelona, i anar acompanyades de tempesta i de calamarsa. I atenció amb la cota de neu, que baixarà i se situarà entre els 1.400 i 1.600 metres. Bufarà el vent de ponent i de tramuntana a les comarques del sud i a l'Empordà. També hi ha avisos per vent de ponent en punts del Camp de Tarragona al matí i per llevant a la costa central a la tarda. Demà dissabte tendirà a fluixar aquest vent, diumenge ja no bufarà, dissabte hi haurà força estones de sol, amb algunes boires matinals i alguns ruixats de tarda al Pirineu i a les comarques de Girona. Diumenge, de moment, sembla que el temps serà més insegur, amb alguns ruixats dispersos al matí a la costa i prelitoral de Girona i de Barcelona, i a la tarda també al Pirineu, al Prepirineu i al Massís dels Ports. A poc pujarà la temperatura, però ho farà de manera més evident de cara a la setmana que ve. Parlem de temperatures actuals ara mateix. A Barcelona entre 11 i 15, a Tarragona 14, Lleida 10, Girona 11, Igualada també 11, a Manresa 12, a Planola 5, a Mataró 13, a Tortosa 14, a Cervera només 8 graus i a Abrera 14 graus. Ho acaba d'avançar CERC Catalunya, Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran l'acord de pressupostos dimarts al Palau de la Generalitat. Abans ho haurà d'avalar dilluns la militància republicana. És el moment de recordar aquí a Fórmula Matí Ràdio Abrera, en aquest divendres 15 de maig. Ho fem amb J Balvin i Rojo.

0: és un dels artistes més rellevants del panorama pop urbà actual. Des de Madrid arriba Batista. Ara amb aquest Si te sientes perdida.
1: La més propera, Ràdio Abrera, la teva ràdio.

0: Sota el títol de Libre Albedrío, Belén Aguilera ens impulsa a viure sense centrar-nos tant en si estem cometent un error o si sortirem ferits per prendre una decisió. En definitiva, Belén Aguilera vol gaudir del seu Libre Albedrío i, per tant, aprofita tot allò que la vida tingui per oferir-li.
1: Un, dos, tres, quatre.
2: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
0: Arriba Alejandro Astola, Prometimos, és la cançó, compartint el matí del divendres. Bon dia, sigui sonsillos.

0: Terrassa.
1: Ràdio Obrera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Obrera.
2: Que et posi Ràdio Obrera. Que et posi Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Avui estan convocats a la vaga els docents dels centres educatius de Lleida, el Pirineu i Aran. De fet, estan tallant des de primera hora la Nacional 240 d'entrada a Lleida. Tot plegat després que ahir es produeix una mesa sectorial que va acabar sense acord i on hi van poder participar tots els sindicats del sector. Els elements principals de les negociacions són les millores salarials i l'escola inclusiva. El dimarts estan cridats a una nova reunió en què han exigit a la consellera Esther Niubó que faci una proposta clara de millores per escrit. De fet, Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha reivindicat un cop més a la xarxa que el primer punt a tractar en aquesta reunió hauran de ser sí o sí els salaris dels docents.
3: El primer punt a abordar, no és que sigui el principal, sinó el primer. No, més que res, perquè en les darreres negociacions es va anar deixant el salari com per cap al final, cap al final, cap al final, i què va passar? Que va quedar fora. No? Vam dedicar mitja hora en la qual ens van deixar traslladar fórmules per poder arribar, que podien ser possibles de tenir-se en compte, i el següent que ens vam trobar va ser ja l'acord signat, no, per part de, bueno, ja pactat per part d'aquestes dues organitzacions sindicals.
2: A banda, la CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior i Seguretat Pública per vulneració dels drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. El sindicat ha reclamat a la policia la documentació d'infiltracions fetes en els darrers 10 anys. I, de fet, el Parlament de Catalunya votarà la setmana vinent una moció de la CUP que reclama retirar definitivament el pla del Departament d'Educació i el Departament d'Interior per introduir agents dels Mossos d'Esquadra de paisà als centres educatius. I el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. El dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També el dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segueixin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula i uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. I pel que fa al temps, Protecció Civil activa temps alerta al Pla Inuncat per previsió de pluges intenses fins aquesta tarda. El Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís d'intensitat de pluja que afectarà sobretot a les comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental, el Barcelonès i també el Baix Llobregat. Es podrà superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i poden anar acompanyats localment de calamarsa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Coincidint amb la commemoració del Dia Internacional de les Famílies, aquest divendres 15 de maig, a les 3 de la tarda, a l'Escola Josefina Ibáñez, es farà una sessió que porta per títol I l'espòs, com ho portem? Hi haurà servei d'acollida gratuït de 4:45 a 5:45 a les escoles Francesc Platón i Sartí i Ernest Lluc. Dins el cicle d'humor d'Abrera, a les 10 de la nit, a la sala municipal, podrem gaudir del monòleg Los hijos adolescentes d'Andrés Torres. Les entrades tenen un preu de 18 euros i es poden adquirir a través del web de Nox Produccions Martorell. I a la Biblioteca Josep Roca i Bros, fins al dissabte 30 de maig es pot consultar una mostra bibliogràfica sobre la diversitat familiar i la criança respectuosa. A més, del divendres 15 al divendres 29 de maig, al Mercat Municipal d'Abrera es podrà veure l'exposició Fem grans les coses petites. Aquest divendres és el darrer dia per presentar els treballs per participar al concurs de cartells de la Festa Major de 2026. Trobareu les bases al web municipal abrera.cat. I recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudis per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obrirà dilluns, dimecres i divendres de 9:00 a 3:00 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 4:45 a 9:00 i els matins, dimarts i dijous de 10:00 a 2:00 i dissabtes de 10:00 a 2:00. Per fer-ne ús de les aules hores d'estudi, cal fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 0881 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Com cada cap de setmana, aquest dissabte 16 de maig té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat al barri de Can Vilalba, que es podran visitar des de les 11 del matí fins les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte de 10 a 1 a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera es pot visitar l'exposició temporal de l'alumnat de segon i quart d'ESO de l'Institut Voltrera d'Abrera. El color ens parla més una mirada a Abrera. La mostra romandrà oberta fins al dissabte 6 de juny inclòs, tots els dissabtes de 10 a 1. També aquest dissabte 16 de maig al matí es fa l'activitat a Walking Rivers, caminant rius, amb una passejada guiada de 6 quilòmetres pels marges del riu Llobregat, organitzada per l'Associació Naturalista d'Abrera, ANDA. L'activitat estarà conduïda pel naturalista i integrant de l'entitat Alfred Vallès. El punt d'inici i final serà l'estació dels ferrocarrils d'Abrera. L'hora de sortida és a 9:45 del matí.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: La colla de Diables Bram de Foc d'Abrera celebra aquest dissabte el seu 45è aniversari amb una gran jornada festiva plena d'activitats per a tots els públics. La celebració arrenca a les 5 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova amb un taller de pirotècnia de baixa intensitat i estants informatius de la colla. A les 7 de la tarda començarà el correfoc infantil, que passarà pel passeig de l'Església, la Rambla del Torrentet i el carrer del Rosers. La jornada culminarà a 9:45 de la nit amb el correfoc adult, que recorrerà la plaça de Rafael Casanova, el carrer de Josep Tarradellas, el passeig de l'Església, la Rambla del Torrentet i el carrer del Rosers. També dissabte, 16 de maig, a les 8 del vespre, Crear Compartida programat a la sala Encuentro el concert de presentació del disc de Laura Benet. Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir a la plataforma entradium.com. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluc, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 del matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Com cada cap de setmana, aquest diumenge 17 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Renfe denuncia Vito Quiles per estafa. Viatjava del País Valencià a Madrid, però pagava la meitat del trajecte. L'empresa ferroviària també acusa el pseudoperiodista d'accedir i fer servir sales VIP sense permís i sense pagar-ne el preu. Continuen els núvols, de moment sense pluja, temperatura més baixa del que seria habitual per l'època, 14 graus. Ara Berkana, les xiques són guerreres, i Álvaro García, a mi me vale.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiaix que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Hi ha llocs on el temps sembla anar més lent, on cada puntada es fa amb cura. I amb molt d'acord. Aquest lloc es diu Ortega San Crochet. I és més a prop del que t'imagines. Artesania en crochet 100% feta a mà. Peces úniques creades per emocionar. I també cursos continus i tallers temàtics per gaudir creant i compartint en un espai tranquil i acollidor. T'esperem a Abrera, la plaça Pau Casals, local 6. I sempre que vulguis a www.ortegasancrochet.com. Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Si vols que la teva botiga, el teu comerç, surti per Ràdio Abrera, és molt senzill. Escriu a publicitat@radiobrera.cat i demana informació. Ara és el torn de Beret. Hablo de ti.
4: Hasta sin querer hablo de ti. Te fuiste y no he encontrado una mirada igual. Ensayo lo que te voy a decir por si te encuentro allí donde solías estar. Te callas cuando preguntan por mí. Te entiendo porque esa es mi forma de sanar. Hacer como que siempre soy feliz, pero esta vez sin ti me cuesta un poco más. Donde te duele para amarte más ahí, yo te quise hacer feliz cuando no tenía alegría. Te busco fallos tan solo para ser.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: des del nou disc d'Andrés Suárez, Lua. Ara, aquesta cançó que ens presenta avui divendres, Fe. Anem amb una noche boja. Noche loca en Benidorm. Cactus, ara.
1: Fórmula Matí. La Ràdio Obrera.

Dos quarts de deu, el govern ha aprovat la quarta edició del Ball Escolar. Aquest ball tornarà a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. Per a tots els alumnes de primària i secundària inscrits en centres públics i concertats al curs 2026-2027. La principal novetat d'aquesta edició és que la distribució d'aquest ball serà digital per garantir la sostenibilitat ecològica del projecte. Anem a recordar una de les cançons Urban. Van triomfar fa uns 6 anys. Bad Bunny, Yo Perreo Sola.

0: Una ràdio única, una ràdio diferent, la teva ràdio, Ràdio Abrera.
1: I ara Bruno Mars presenta Lo Arriesgo Todo, que és la seva versió en castellà, amb la qual explora un so més càlid, romàntic i proper a l'univers llatí. I compte, perquè sona molt bé, eh?

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. A Abrera, la bellesa té nom propi. Perruqueria Gaudí. Fa 20 anys et cuidem amb estil

0: experiència i passió. Som especialistes en color, talls i pentinats per a dones, homes i infants, amb un tracte proper i professional. Ens trobaràs al carrer d'Antoni Gaudí, 57 d'Abrera. Truca i demana cita al 93 770 1590. Perruqueria Gaudí, 20 anys creant estil a Abrera.
1: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
2: Si marxes de cap de setmana, t'emportes Ràdio Abrera a la butxaca. Gràcies a l'aplicació per al teu mòbil o la teva tauleta, és gratuïta i pots escoltar allà on sigui i quan vulguis. La ràdio en directe, Ràdio Abrera. Antoñito Molina, imparable.

0: buscant-se una cançó, un gran èxit de la música urbana i latina, fusionant aquest dancehall. Hasta abajo, Poza i BL units en aquest nou projecte de la música urbana.
1: Radio Obrera, la ràdio de referència, gràcies a tu.
0: I nova cançó de Atlánticos, se ven venir.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Laram. Avui estan convocats a la vaga els docents dels centres educatius de Lleida, el Pirineu i Aran. De fet, han tallat la Nacional 240 d'entrada de Lleida, un tall que ja ha quedat aixecat fa uns minuts. Tot plegat després que ahir es produís una mesa sectorial que va acabar sense acord i on hi van poder participar tots els sindicats del sector. Els elements principals de les negociacions continuen sent les millores salarials i l'escola inclusiva. Escoltem ara la valoració de Jordi Barrufet, que és secretari de professors de secundària a la demarcació de Lleida.
3: Ahir la consellera ens va encomanar en una mesa de sectorial, es va presentar amb les mans buides, no va aportar cap millora als currículums, no va aportar cap millora en la disminució de ràtios, no va haver cap oferta en la millora salarial i tampoc ens va aportar cap millora en quant a la disciplina en els centres.
2: El dimarts estan cridats a una nova reunió en la que han exigit a la consellera Esther Niubó que faci una proposta clara de millores i per escrit. I a banda, la CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior i Seguretat Pública per vulneració de drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. El sindicat ha reclamat a la policia catalana una documentació d'infiltracions fetes en els darrers 10 anys. I, de fet, el Parlament de Catalunya votarà la setmana vinent una moció de la CUP que reclama retirar definitivament el pla del Departament d'Educació i el Departament d'Interior per introduir agents dels Mossos d'Esquadra de País als centres educatius. I el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. El dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També el dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segueixin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. I els bombers de la Generalitat han treballat aquesta matinada en un incendi en una zona de barraques a Vilassar de Dalt. L'avís es va rebre prop de les 2 de la matinada i ha calgut desallotjar també una vintena de persones. En aquests moments l'incendi ja ha quedat completament extingit. I dispositiu especial aquest cap de setmana pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló. Interior desplega un operatiu especial de trànsit i seguretat amb uns 500 Mossos d'Esquadra, mesures de circulació a les vies amb més circulació, com són la P7, la C33 i la C17, i també reforç del transport públic. Trànsit recomana arribar d'hora i prioritzar tren o autobús per evitar retencions. I pel que fa al temps, protecció civil activat en prealerta el Pla Inuncat en zones de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès i altres comunitats catalanes.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. A motiu de la commemoració el 15 de maig del Dia Internacional de les Famílies, des de l'Ajuntament d'Abrera s'han programat diverses activitats, des de xerrades d'acompanyament familiar, monòlegs i una mostra bibliogràfica a la Biblioteca Josep Roca i Bros. El 15 de maig és el Dia Internacional de les Famílies, en el que es vol reconèixer el paper fonamental que tenen a la societat i especialment a l'educació dels fills i filles. Es vol posar en valor tota la tasca que duen a terme dia a dia les famílies. Júlia Mirto és la regidora d'Igualtat, Feminisme i LGTBI, Acció Social i Drets de la Ciutadania.
5: Commemorem el Dia Internacional de les Famílies i és que la diversitat familiar és un dret i un fet que hem de seguir visibilitzant. De realitats familiars n'hi ha tantes com persones convivim a la societat i mentre hi hagi una cohesió i vincles d'amor hi haurà un lloc on créixer i desenvolupar la vida de forma segura i sana. Per tant, des de l'Ajuntament d'Abrera seguirem impulsant el projecte Abrera Municipi que Cuida, des del que impulsem els espais de criança i d'acompanyament familiar. Sempre tenint en compte totes les etapes vitals i les necessitats que es presenten en cada moment de la vida de les persones, des que naixem i fins que morim. Abrera és diversa, és integradora i és igualitària, i en aquest sentit seguirem apostant per oferir serveis de qualitat i professionals al conjunt de la nostra ciutadania.
4: En el marc del programa Famílies Corresponsables, des de l'Ajuntament d'Abrera, conjuntament amb les escoles del municipi, s'ofereix suport d'acompanyament a la criança a les famílies d'infants entre 3 i 6 anys al municipi, i aquest divendres 15 de maig coincidint amb el Dia Internacional de les Famílies. De 3 a 2 quarts de 5 a l'Escola Josefina Ibáñez es farà una sessió que porta per títol I les pors, com ho portem? Amb servei d'acollida gratuït de 2 quarts de 5 a 3 quarts de 5 a les escoles Francesc Platon i Sartí i Ernest Lluch per afavorir el temps de recollida dels fills escolaritzats en els altres centres educatius. En el marc del programa Abrera, municipi que cuida, des dels serveis d'infància i igualtat de l'Ajuntament d'Abrera, es continua oferint a les famílies amb infants entre 0 a 12 anys el grup d'acompanyament familiar La Llavor, que ofereix acompanyament professional i és un punt de trobada on poder fer tribu entre famílies que es troben en l'etapa de criança del primer any de vida dels seus nadons. Durant aquest any 2026 es posaran en marxa dos nous grups. El primer es va encetar el 6 de març i s'allargarà fins a finals d'aquest mes de maig i el segon començarà el divendres 25 de setembre i les inscripcions estan obertes a través de la seu electrònica. Totes les sessions es fan els divendres al matí de 10 a 2 quarts de 12 a l'hotel d'entitats. D'altra banda, dins del cicle d'humor d'Abrera, aquest any s'han programat un total de 6 actuacions i la propera té lloc coincidint amb el Dia Internacional de les Famílies aquest divendres 15 de maig a les 10 de la nit a la sala municipal amb el monòleg Los hijos adolescentes d'Andrés Torres. Les entrades tenen un preu de 18 euros i es poden adquirir a través del web de Nox Produccions Martorell. I a la biblioteca Josep Roca i Bró s'ha preparat una mostra bibliogràfica sobre diversitat familiar i criança respectuosa que es podrà consultar fins al dissabte 30 de maig.
0: Abrera Informació, entitats, medi ambient.
4: L'entorn natural d'Abrera acollirà aquest dissabte 16 de maig al matí l'activitat oberta a tota la ciutadania Walking Rivers, caminant rius. Es tracta d'una passejada guiada de 6 quilòmetres pels marges del riu Llobregat amb l'objectiu de conèixer millor l'entorn natural i la seva importància ambiental. L'activitat està organitzada per l'Associació Naturalista d'Abrera, ANDA, amb la participació d'altres entitats del territori i amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Abrera, i estarà conduïda pel naturalista i integrant d'ANDA, Alfred Vallès, que explica quin serà el recorregut.
1: Són caminades que es fan al costat dels rius, seguint els rius, per donar a conèixer el riu en si mateix, la seva natura, el seu entorn. Llavors és una iniciativa a nivell internacional. Serà una passejada, anirem fent aturades per explicar coses de natura o del funcionament del riu. Sortirem de l'estació de tren d'aquí d'Abrera a les 9:30, a dos quarts de 10, i anirem caminant, baixarem per Sant Hilari, per l'ermita i el que és la masia, anirem per la vora del riu i aleshores arribarem fins a Magarola, fins a la desembocadora de la riera Magarola, i tornarem a pujar per Can Morral per tornar cap allà a la una, a la una i mitja, dos quarts de dues, el que seria l'estació de tren a treballar.
4: A més, els organitzadors recomanen portar alguna peça de color blau com a element simbòlic vinculat a l'aigua i als rius. Vallès convida tothom a assistir-hi.
1: Perquè és una oportunitat, ara que ha vingut el bon temps i que tot està florit i tot està magnífic, de passejar per la vora del riu i descobrir la natura que tenim a prop de casa. I lamentablement, quan pensem en espais naturals, doncs pensem en parcs nacionals llunyans i en llocs verges, i en canvi tenim una natura magnífica al costat de casa que a vegades no coneixem. Doncs si algú ens escolta, doncs jo els diria que s'apuntin, que ens aturarem, que explicarem coses de natura, que gaudirem del matí i que realment val la pena conèixer la natura del costat de casa.
4: El Walking Rivers 2026 s'emmarca en accions de divulgació i protecció del medi ambient al territori. Tornem a recordar, el punt de trobada serà dissabte 16 de maig a dos quarts de 10 del matí a l'estació de ferrocarrils d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1... Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
6: La Hora de la 1 i el canal 24 Hores de Televisió Espanyola han tallat la emissió durant 20 minuts aquest divendres al matí a causa d'un tall d'electricitat d'una naturalesa desconeguda. Això ho ha explicat la presentadora Sílvia Itxaurrondo. Després de reiniciar els sistemes, ja han recuperat la emissió habitual. Continuen els núvols, alguna clariana, 15 graus. Ara Carlos Vives, Tuyo y Nada Más i Daniele, Dos Cuerpos.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Un futuro mejor se construye gracias a los profesionales que con cada reforma hacen más eficientes nuestros hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
5: Seguim endavant des de Fórmula Matí, des de Ràdio Brera, temperatura de 15 graus. Recordeu que podeu enviar un correu electrònic si voleu anunciar la vostra empresa amb nosaltres. publicitat@radiobrera.cat. Arriben Camela, Nunca te he olvidado. Cançons, actualitat, compartint aquest matí gris i fresquet, eh?

0: Dani Ocean i Ryan Castro amb aquest Desahoga't, com va aquest matí del divendres. Des de Ràdio Brera, bon dia.
1: La millor música i tota la informació a Ràdio Brera.

matí, avui divendres 15 de maig, que és Sant Isidro. Festivitat a Madrid, i ara Sant Isidro. Felicitats als madrilenys, ja que no han tingut sort en el futbol, eh? Vinga, va, anem a recordar aquestes fantasies. Rau Alejandro, Anuel AA i Nati Natasha.

Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Donem tot el que tenim per tu, Contigo Todo, de Marco Flamenco.

0: gran balada de Cristian Nodal, que ha tornat amb Incompatibles.
1: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
0: Ara pegaditos fins les 11, Eder i Lili Prince.
2: Ay, ¿qué le digo?

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Avui, jornada de vaga dels docents dels centres educatius de Lleida, el Pirineu i Aran, que de fet han tallat a la Nacional 240 d'entrada a Lleida durant el matí, un tall que s'ha aixecat abans de les 10 del matí. Tot plegat després que ahir es produís una mesa sectorial que va acabar sense acord i on hi van poder participar també tots els sindicats del sector. Els elements principals de les negociacions són les millores salarials i l'escola inclusiva. De fet, el dimarts estan convocats a una nova reunió amb la consellera per a apropar posicions. I el Departament d'Educació i FP ha desplegat a tot Catalunya la nova aplicació Borsa Docent EDF perquè el personal docent interí pugui acceptar o bé rebutjar substitucions de manera més àgil. L'eina, que ja s'havia aprovat amb 800 usuaris de Ponent, Terres de l'Ebre i el Consorci d'Educació de Barcelona, permet rebre notificacions al mòbil, descarregar la credencial de nomenament, consultar l'historial d'adjudicacions i veure la ubicació del centre en un mapa interactiu. I també la CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior per vulneració de drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. De fet, el Parlament de Catalunya votarà també la setmana vinent una moció de la CUP que reclama retirar definitivament el pla del Departament d'Educació i el Departament d'Interior per introduir agents dels Mossos d'Esquadra de paisà als centres educatius. I el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. El dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També el dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segueixin l'acord per la creació de la línia orbital de tren. I una persona ha resultat ferida lleu per inhalació i 25 persones han hagut de ser desallotjades per un incendi en una zona de barraques a Vilassar de Dalt, al Maresme, a prop del camp municipal d'esports. Els bombers han rebut l'avís prop de les 2 de la matinada i han donat el foc per extingit cap a les 6 del matí. Les flames han cremat l'extensió de barraques i una mica de zona forestal. I dispositiu especial aquest cap de setmana pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló. Interior desplega un operatiu policial de trànsit i seguretat amb 500 Mossos d'Esquadra, mesures de circulació a l'AP7, a la C33 i a la C17 i també reforç del transport públic. De fet, trànsit recomana arribar d'hora i prioritzar el tren o bé l'autobús per tal d'evitar retencions. I pel que fa al temps, protecció civil ha activat la prealerta del Pla Inuncat per previsió de fortes pluges aquesta tarda a l'Alt Empordà, al Baix Empordà, al Gironès, la Selva, entre d'altres localitats.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. L'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, l'AMTU, ha celebrat aquest dijous 14 de maig al matí la seva 29a Assemblea General a la sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera, amb la participació de representants municipals, l'alcalde Jesús Narro, que ha fet la presentació, i també el regidor José Antonio Zafra, així com membres de l'entitat. Abrera és un dels municipis fundadors d'aquesta entitat. Sentim la seva presidenta, Mar Molina.
4: Destacant aquesta 29a Assemblea de l'AMTU, sobretot és que les 4 diputacions del país formaran i seran membres de l'Antum, per tant vol dir que en aquest país es treballa per aquesta mobilitat i per tant hem de destacar que estem molt contents. Sempre destaquem de l'Antum que treballem pels municipis, per tant dels projectes que normalment a les assemblees es treballen són treballats en municipis del país. Cada cop que fem una assemblea destaquem molt la feina que fem amb els municipis, aquesta feina del transport a la demanda, aquesta feina d'ajudar els municipis a que tinguin una mobilitat més sostenible i per tant són projectes que a cada assemblea surten i que cada assemblea hi ha un municipi diferent i per tant estem molt contents. Bueno, és que avui portem un dia d'habitat d'alegria, no? Perquè al final a Abrera mai s'havia fet una assemblea de l'Antum. Abrera va ser un dels municipis fundadors d'aquesta associació i per tant estem molt contents de que avui l'Ajuntament ens rebés i el poble d'Abrera ens rebés per fer aquesta assemblea.
3: A la 29a Assemblea General de l'Antum, els i les assistents han aprovat l'acte de la sessió anterior, celebrada el desembre de 2025, i han fet seguiment de l'activitat desenvolupada per l'entitat durant el darrer any. També s'ha aprovat el tancament de comptes corresponent l'exercici de 2025 i s'han tractat altres assumptes d'interès per als municipis associats abans d'obrir un torn final de paraules. L'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà és una associació de municipis d'àmbit nacional català que treballa per la millora de la mobilitat i les infraestructures de transport públic arreu de Catalunya. L'ANTU dona suport tècnic, jurídic i administratiu als seus associats en matèria de mobilitat, infraestructures i transport públic.
5: Abrera Informació, LGTBI. Drets de la ciutadania.
3: Abrera reivindica el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, que es commemora aquest diumenge 17 de maig. Així, la bandera LGTBI penjarà dels balcons de l'Ajuntament, l'edifici d'acció social i els equipaments esportius com a mostra de suport al col·lectiu LGTBI de rebuig a les violències LGTBI-fòbiques. El Dia Internacional contra l'homofòbia es va constituir el 2004 per conscienciar sobre la violència i la discriminació que pateix aquest col·lectiu. Aquest terme ha estat ampliat en concepte com a Dia contra LGTBI-fòbia per contemplar i visibilitzar totes les manifestacions discriminatòries per raó d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere que pateixen gais, lesbianes, bisexuals, persones trans, intersex i queer. Al web obrera.cat podreu llegir la declaració institucional del Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia de 2026 i avui, a partir de les dues, a l'entrevista del dia de Ràdio Abrera, el podreu sentir de la veu de Clàudia Castilla, Mario Puertas i Jessica Murillo, persones referents del municipi. Sentim Júlia Mirto, regidora d'Igualtat, Feminisme i LGTBI i d'Acció Social i Drets de la Ciutadania.
6: Un any més, i com no pot ser d'una altra manera, commemorem el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, amb la finalitat de seguir reivindicant els drets del col·lectiu LGTBI i denunciar conjuntament les discriminacions i violències que sovint queden invisibilitzades per al conjunt de la societat. I ho fem amb la lectura del manifest per part del Mario, la Jessi i la Clàudia, veïns i veïnes d'Abrera, a qui agraïm la seva ferma i constant implicació. Des de l'Ajuntament d'Abrera seguirem reivindicant la visibilitat del col·lectiu, que és, en definitiva, seguir lluitant pel ple assoliment dels drets humans i que el desenvolupament de la vida i del dia a dia sigui lliure de violències. I ho fem i ho seguirem fent per l'Abrera igualitària i diversa en què tothom creiem i que tothom defensem i volem.
3: També recorda que els veïns i veïnes d'Abrera tenen a la seva disposició el SAI LGTBI, que ofereix assessorament i acompanyament a persones del col·lectiu, especialment aquelles que pateixen o estan en risc de discriminació o violència, així com a les seves famílies, suport en tràmits administratius, com el canvi de nom en documents oficials, acompanyament en situacions discriminatòries oferint suport emocional i informació, i formació i sensibilització en perspectiva de diversitat sexual i de gènere. El servei es presta l'últim dimecres del mes, d'11 a 2 a la primera planta de l'hotel d'entitats i de 5 a 2 quarts de 7 al casal de joves. Per demanar cita o realitzar consultes, podeu contactar-hi a través del telèfon 93 685 24 00, el WhatsApp 667-82-15-18, el correu electrònic sai@elbaixllobregat.cat o també a l'Instagram del SAI. Podeu contactar, a més, amb el Servei d'Igualtat de l'Ajuntament d'Abrera, al carrer Major 3, al 93-770-2911 o a través del correu electrònic dones.igualtat@abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
7: Es manté per avui l'avís del Meteocat per intensitat de pluja a la zona del litoral i prelitoral central i de les comarques de Girona. Hi ha la prealerta de l'Inuncat. De moment, núvol sense precipitació al Baix Llobregat Nord, temperatura Abrera 15 graus. Ara és el moment d'escoltar Dos Desconocidos amb la cançó Quarta Parada i després Chanel Aclica, Lia Cali, Israel Fernández i Adriel Favela, Mi Superona.

0: Buenísima esa.
1: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
2: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
1: i professionals que saben escoltar-te.
2: Vols un color que enamori?
1: O un balaiatge que marqui la diferència?
2: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
1: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
2: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
1: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
2: Truca'ns al 93 770 1983
1: o reserva a donantforma.com. Perquè
2: tu t'ho mereixes.
3: Hi ha llocs on el temps sembla anar més lent, on cada puntada es fa amb cura. I amb molt d'acord. Aquest lloc es diu Ortega San Crochet. I és més a prop del que t'imagines. Artesania en crochet 100% feta a mà. Peces úniques creades per emocionar. I també cursos continus i tallers temàtics per gaudir creant i compartint en un espai tranquil i acollidor. T'esperem a Abrera, la plaça Pau Casals, local 6. I sempre que vulguis a www.ortegasancrochet.com. Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679 16 02 16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
4: Anima't! Anuncia't aquí amb nosaltres a Ràdio Abrera, la ràdio que marca la diferència a la comarca. Escriu a publicitat@radioabrera.cat. Arriben els nois de classe B. Ningú com tu.
5: Classe B. Pepita Estudi.

0: canciones. Mil y las que calgui, per tu. Aram, el tren de los sueños. Bon dia.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintà.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: La més propera, Ràdio Abrera, la teva ràdio.

Dos quarts de 12 del matí, un apunt d'última hora internacional perquè han mort 5 submarinistes italians en un accident de busseig a les illes Maldives. El succés s'havia produït mentre exploraven unes coves submarines a uns 50 metres de profunditat. 5 submarinistes italians han mort en un accident de busseig a les illes Maldives. Anem a recordar aquest tema que ja té 26 anys. Un èxit de la banda Chocolate des de l'Uruguai.

0: cançó tan xula de Fangoria. És una autèntica passada, ja que estem pensant en el cap de setmana.
1: FM, web, app o a través del teu altaveu intel·ligent. Ens escoltis com ens escoltis. Tria Ràdio Abrera.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 49 30.

0: té nom propi. Perruqueria Gaudí. Fa 20 anys et cuidem amb estil, experiència i passió. Som especialistes en color, talls i pentinats per a dones, homes i infants, amb un tracte proper i professional. Ens trobaràs al carrer d'Antoni Gaudí, 57 d'Abrera. Truca i demana cita al 93 770 1590. Perruqueria Gaudí. 20 anys creant estil a Abrera.
1: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
2: Avui marxo abans de cap de setmana. Gràcies per acompanyar-me en aquest divendres 15 de maig. 16 graus. Ara mateix a l'exterior dels nostres estudis. Gaudeix el cap de setmana i del que queda de divendres. I sempre amb Ràdio Abrera.

agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Avui jornada de vaga dels docents dels centres educatius de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran, que de fet han tallat aquest matí la Nacional 240 d'entrada a Lleida, un tall que s'ha aixecat abans de les 10 del matí. A dos quarts d'una hi ha prevista una manifestació que arrencarà des dels serveis territorials de Lleida, tot plegat després que ahir es produís una mesa sectorial que va acabar sense acord i on es van poder participar tots els sindicats del sector. El dimarts, de fet, estan convocats a una nova reunió amb la consellera i era per apropar posicions. I el Departament d'Educació i FP ha desplegat a tot Catalunya la nova aplicació Borsa Docent EDF perquè el personal docent interí pugui acceptar o bé rebutjar substitucions de manera més ràpida. L'eina, que ja s'havia aprovat amb 800 usuaris de Ponent, Terres de l'Ebre i el Consorci d'Educació de Barcelona, permet rebre notificacions al mòbil, descarregar la credencial del nomenament, consultar l'historial d'adjudicacions i veure la ubicació del centre en un mapa interactiu. I a banda, la CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior per vulneració de drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. De fet, també el Parlament de Catalunya votarà la setmana vinent una moció de la CUP que reclama retirar definitivament el pla del Departament d'Educació i el Departament d'Interior per introduir agents dels Mossos d'Esquadra de País als centres educatius. I els sindicats d'habitatge de les Corts, de la Verneda i el Besòs i del barri del Poble Sec i també el grup d'habitatge de Sants han irromput aquest matí a l'oficina de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per exigir aturar el desnonament de 10 famílies. Segons han explicat, es tracta d'immobles, titularitat de l'organisme de la Generalitat i que són casos d'execució ja amb data fixada i d'altres amb un procés obert per acabar tenint-la. I una persona ha resultat ferida lleu per inhalació i 25 persones han hagut de ser desallotjades per un incendi en una zona de barraques a Vilassar de Dalt, al Maresme, a prop del camp municipal d'Esports. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís prop de les 2 de la matinada i han donat el foc per extingit cap a les 6 del matí. Les flames han cremat l'extensió de barraques i una mica també de zona forestal. I dispositiu especial aquest cap de setmana pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló. Interior desplega un operatiu especial de trànsit i seguretat amb uns 500 Mossos d'Esquadra, mesures també de circulació a la P7, a la C33 i a la C17 i reforç del transport públic. De fet, trànsit recomana arribar d'hora i prioritzar el tren o bé l'autobús per evitar retencions. I pel que fa al temps, protecció civil ha activat en prealerta el Pla Inuncat en les comarques de l'Alemanya, Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme, entre d'altres.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. El conseller de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Albert Dalmau, ha visitat l'Ajuntament d'Abrera i l'empresa abrerenca Airestal Group aquest dijous 14 de maig. La visita institucional ha comptat amb la rebuda per part de l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, acompanyat de la primera tinent d'alcalde, Júlia Mirto, d'altres integrants de l'equip de govern municipal i personal tècnic i directiu del consistori. El conseller Albert Dalmau ha signat el llibre d'honor de l'Ajuntament d'Abrera i seguidament s'ha reunit amb l'alcalde i l'equip municipal per abordar qüestions estratègiques per al municipi. També ha assistit a la reunió de la delegada del Govern de la Generalitat a Catalunya, Pilar Díaz. Sentim en declaracions a Ràdio Abrera, Albert Dalmau i Jesús Narro.
4: Bé, avui, doncs, Abrera amb el seu alcalde amb l'objectiu de desbloquejar temes que són rellevants pel conjunt del municipi, que són rellevants des del punt de vista educatiu, sanitari i sobretot de les infraestructures. El compromís a l'alcalde ho sap, que el Govern de la Generalitat estarà al seu costat. El nostre objectiu és posar les energies del país en desbloquejar temes que feia temps que estaven a l'agenda i no havíem estat capaços de poder abordar. Catalunya ha de créixer des dels municipis i, per tant, crec que avui de la visita que fem en sortim amb una relació enfortida, amb la capacitat de dir quins són aquests temes vinculats, ho torno a dir, a l'àmbit educatiu, a l'àmbit de la sanitat i a l'àmbit de les infraestructures, que el nostre objectiu és desbloquejar-los. No?
5: Fem una valoració molt positiva, per fi el municipalisme s'ha escoltat i avui hem pogut plantejar punt per punt tots els elements que ens amoïnen, tots els elements que faran possible que Abrera pugui créixer, dotar-se de serveis i d'infraestructures necessàries per poder consolidar un poble de futur. Hem parlat d'educació, hem parlat d'infraestructures, hem parlat d'empresa, hem parlat d'indústria, però sobretot de persones. Persones que són al centre de les nostres polítiques, les quals, amb l'ajuda de la Generalitat, podrem determinar i concretar i planificar tots els nostres projectes de futur.
3: La jornada d'Abrera conclòs amb una visita a l'empresa Airestal Group, amb amb l'equip directiu de la companyia, que ocupa una moderna planta industrial de més de 30.000 metres quadrats sobre un terreny de 65.000 metres quadrats en una localització estratègica al costat de la B-1201 al barri de Can Vilalba i amb accessos directes a l'autovia 2, la B-40 i la P-7. Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua així reforçant la col·laboració institucional amb la Generalitat de Catalunya. Aquestes trobades permeten compartir projectes, escoltar les necessitats del municipi i treballar conjuntament per impulsar iniciatives que millorin els serveis i la qualitat de vida de la ciutadania.
0: Abrera Informació, Cultura.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera, amb l'organització de Nox Produccions i la col·laboració del Servei de Cultura, s'organitza el cicle d'Humor d'Abrera amb 6 espectacles al llarg de l'any a la Sala Municipal. El proper tindrà lloc aquest divendres, 15 de maig, amb el monòleg d'Andrés Torres, Los hijos adolescentes. L'humorista explica com va néixer la idea.
6: No és perquè tinc quatre fills, i el primer monòleg va ser dels fills que eren petits, la criança dels fills, però com ja van començar a fer-se grans, pues ja tenien que parlar de l'adolescència i va néixer. Per sobre, supervivència pròpia va néixer. Pues la jerga que porten els adolescents ara, la forma de parlar, tant el dia, bro, en vez de papa, mama, bro, tete. Ostres, dic, ostres, això és una mina, això tenim que exprimir-ho al mil per mil. I sí, em van donar idees. Jo sempre dic que els meus guionistes són els meus fills, o sigui, perquè són ells els que porten el guió de l'espectacle, pràcticament.
3: Torres també ha explicat a Ràdio Abrera què s'hi trobarà el públic assistent.
6: Molta risa, segur. I després, emocions, perquè tenim un puntet de... Le damos canya a los adolescentes, li donem canya, molta canya, però riem amb ells i després hi ha un toc d'amor i que no són tan dolents i que aquesta etapa passa i se los quiere. Jo crec que risas, emoción, per això, perquè són tots igual i... A veure, diuen, voy a aprender de tu monólogo. A veure, jo no enseño nada, ¿no? Yo digo, yo no soy pedagogo ni psicólogo ni nada, yo soy un padre con 4 hijos que cuento mis experiencias, ¿no? Y yo creo que en el fondo salen con reforzado diciendo, pues mira, pues eso, esto, he aprendido estas palabras, ahora sé cómo entiendo a mi hijo cuando me dice cringe, fomo, factos. Ahí puedo que yo les pueda educar un poco a padres que dicen, realmente yo no sabía las palabras estas, que se sientan identificados con lo que yo explico y que, ojo, que també és molt important, m'agraeixen molt que estiguin una hora i mitja al teatre als nois sense mòbil, que això diuen, mira, solo con esto ya estamos pagados.
3: Tornem a recordar les cites aquest divendres, 15 de maig, a les 10 de la nit, a la Sala Municipal d'Abrera, on podrem passar una molt bona estona amb l'Andrés Torres i el seu monòleg, Los hijos adolescentes. Les entrades tenen un preu de 18 euros i es poden adquirir de forma telemàtica a través del web de Nox Produccions Martorell.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Avui jornada de vaga dels docents dels centres educatius de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran, que de fet han tallat aquest matí la Nacional 240. En aquests moments està duent a terme una manifestació que ha començat des dels serveis territorials de Lleida. Allà hi tenim a la nostra companya, la Noèlia Burgos. Noèlia, com estan tot plegat? Bon dia.
3: Bon dia, doncs la manifestació ja ha començat a caminar des dels serveis territorials d'educació d'aquí de Lleida i amb una llarga cua de docents que gairebé, segons els Mossos i la policia, són un miler de docents que ja avancen pels carrers de Lleida. Aniran per diferents carrers i finalitzaran a la Casa dels Gegants, això vol dir passar gairebé per la meitat de la ciutat caminant. Van amb una pancarta que encapçala la manifestació, on s'hi pot llegir: no acabem el curs, més salaris, més ràtios, més recursos. La manifestació la convoquen vostè, professors de secundària, la CGT i les intersindicals. Veurem aquests pròxims dies com acaben aquestes manifestacions, que en principi han de seguir durant tot el mes, i que recordem que dimarts hi ha la nova convocatòria en una reunió amb el Departament d'Educació.
2: Gràcies, Noelia. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I de fet, qui també ha convocat vaga és Comissions Obreres i UGT a la xarxa de Rodalies els dies 27 de maig i 5 de juny. Els sindicats reclamen el compliment dels acords signats al febrer, més plantilla, millores salarials i més seguretat per a treballadors i usuaris. I el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. El dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. N'ha parlat avui el conseller de la presidència, Albert Dalmau, en una atenció als mitjans a la Comissió Bilateral Generalitat-Consell General d'Aran.
4: Refermar de nou el compromís del govern de que el país necessita pressupostos. Els pressupostos són importants per fer funcionar el país, són importants per no perdre ni un sol euro que ha d'anar destinat a les polítiques socials, a l'habitatge, a les infraestructures del nostre país, i en aquest sentit saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns, estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates.
2: També el dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segueixin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. I avui, dispositiu especial aquest cap de setmana pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló Interior, ha desplegat un operatiu especial de trànsit i seguretat amb uns 500 Mossos d'Esquadra, mesures de circulació també a l'AP7, a la C33 i la C17, i també reforç del transport públic.
1: Notícies en xarxa.
5: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
6: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Coincidint amb la commemoració del Dia Internacional de les Famílies, aquest divendres 15 de maig, a les 3 de la tarda, a l'Escola Josefina Ibáñez, es farà una sessió que porta per títol "I les pors, com ho portem?". Hi haurà servei d'acollida gratuït de 4:45 a 5:45 a les escoles Francesc Patoni Sartí i Ernest Lluc. Dins el cicle d'humor d'Abrera, a les 10 de la nit, a la sala municipal, podrem gaudir del monòleg "Los hijos adolescentes" d'Andrés Torres. Les entrades tenen un preu de 18 euros i es poden adquirir a través del web de Nox Produccions Martorell. I a la Biblioteca Josep Roca i Bros, fins al dissabte 30 de maig, es pot consultar una mostra bibliogràfica sobre la diversitat familiar i la criança respectuosa. A més, del divendres 15 al divendres 29 de maig, al Mercat Municipal d'Abrera es podrà veure l'exposició "Fem grans les coses petites". Aquest divendres és el darrer dia per presentar els treballs per participar al concurs de cartells de la Festa Major de 2026. Trobareu les bases al web municipal abrera.cat. I recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudis per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obrirà dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2:45 i la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2:45 a 9:45 i els matins, dimarts i dijous, de 10 a 2:45 i dissabtes de 10 a 2. Per fer-ne ús de les aules taules d'estudi, cal fer reserva prèvia trucant a la biblioteca al 93 770 0881 o enviant un correu electrònic a b.abrera.jrb@diva.cat.
5: Abrera Informació. Activitats.
6: Com cada cap de setmana, aquest dissabte 16 de maig té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat al barri de Can Vilalba, que es podran visitar des de les 11 del matí fins les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte de 10 a 1 a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera es pot visitar l'exposició temporal de l'alumnat de segon i quart d'ESO de l'Institut Voltrera d'Abrera. El color ens parla, més una mirada a Abrera. La mostra romandrà oberta fins al dissabte 6 de juny inclòs, tots els dissabtes de 10 a 1. També aquest dissabte 16 de maig al matí es fa l'activitat a Walking Rivers, caminant rius, amb una passejada guiada de 6 quilòmetres pels marges del riu Llobregat, organitzada per l'Associació Naturalista d'Abrera, ANDA. L'activitat estarà conduïda pel naturalista i integrant de l'entitat Alfred Vallès. El punt d'inici i final serà l'estació dels ferrocarrils d'Abrera. L'hora de sortida és a 9:45 del matí.
5: Abrera Informació. Activitats.
6: La colla de Diables Bram de Foc d'Abrera celebra aquest dissabte el seu 45è aniversari amb una gran jornada festiva plena d'activitats per a tots els públics. La celebració arrenca a les 5 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova amb un taller de pirotècnia de baixa intensitat i estants informatius de la colla. A les 7 de la tarda començarà el correfoc infantil, que passarà pel passeig de l'Església, la Rambla del Torrentet i el carrer del Rosers. La jornada culminarà a 9:45 de la nit amb el correfoc adult, que recorrerà la plaça de Rafael Casanova, el carrer de Josep Tarradellas, el passeig de l'Església, la Rambla del Torrentet i el carrer del Rosers. També dissabte, 16 de maig, a les 8 del vespre, Crear Compartida programat a la sala Encuentro el concert de presentació del disc de Laura Benet. Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir a la plataforma entradium.com. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 del matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Com cada cap de setmana, aquest diumenge 17 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
5: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Vols tenir la informació més propera i la millor música a la teva butxaca? Descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera al teu mòbil i tauleta.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Hi ha llocs on el temps sembla anar més lent, on cada puntada es fa amb cura. I amb molt d'acord. Aquest lloc es diu Ortega San Crochet. I és més a prop del que t'imagines. Artesania en crochet 100% feta a mà. Peces úniques creades per emocionar. I també cursos continus i tallers temàtics per gaudir creant i compartint en un espai tranquil i acollidor. T'esperem a Abrera, la plaça Pau Casals, local 6. I sempre que vulguis a www.ortegasancrochet.com. Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679 16 02 16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
4: Però on ho veus, tot això?
3: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
4: No.
3: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
4: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
5: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
6: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: quiere decir enamorosos.
1: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
2: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Ricocentro, colaje y
2: decoración. A Abrera, la bellesa té nom propi. Perruqueria Gaudí. Fa 20 anys et cuidem amb estil, experiència i passió. Som especialistes en color, talls i pentinats per a dones, homes i infants, amb un tracte proper i professional. Ens trobaràs al carrer d'Antoni Gaudí, 57 d'Abrera. Truca i demana cita al 93 770 1590. Perruqueria Gaudí. 20 anys creant estil a Abrera.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara, és més fàcil que mai.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vilà. Avui jornada de vaga dels docents dels centres educatius de Lleida, el Pirineu i Aran, que de fet han tallat la Nacional 240 d'entrada a Lleida durant el matí, un tall que s'ha aixecat abans de les 10. En aquests moments s'està donant a terme una manifestació que ha començat des dels serveis territorials de Lleida i que a hores d'ara està finalitzant a la plaça Sant Joan del mateix municipi on s'està llegint un manifest. Tot plegat després que ahir es produís una mesa sectorial que va acabar sense acord i on hi van poder participar tots els sindicats del sector. El dimarts estan convocats a una nova reunió amb la consellera per acostar posicions. De fet, qui també ha convocat vaga és Comissions Obreres i UGT a la xarxa de Rodalies de Catalunya els dies 27 de maig i 5 de juny. Els sindicats reclamen el compliment dels acords signats al febrer, més plantilla, millores salarials i més seguretat per a treballadors i usuaris. També denuncien que no s'està complint el compromís d'incorporar un interventor de mitjana a cada tren de mitjana distància. Encara en clau educació, el Departament d'Educació i FP ha desplegat a tot Catalunya la nova aplicació Borsa Docent EDF perquè el personal docent interí pugui acceptar o rebutjar substitucions de manera més àgil. L'eina que ja s'havia aprovat amb 800 usuaris de Ponent, Terres de l'Ebre i el Consorci d'Educació de Barcelona permet rebre notificacions al mòbil, descarregar la credencial de nomenament, consultar l'historial d'adjudicacions i veure la ubicació del centre en un mapa interactiu. I el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. Dilluns, els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. Qui n'ha parlat és el conseller de la presidència, Albert Dalmau, en una atenció als mitjans a la Comissió Bilateral Generalitat-Consell General d'Aran. L'escoltem.
3: Refermar de nou el compromís del govern de que el país necessita pressupostos. Els pressupostos són importants per fer funcionar el país, són importants per no perdre ni un sol euro que ha d'anar destinat a les polítiques socials, a l'habitatge, a les infraestructures del nostre país, i en aquest sentit saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns, estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates.
2: També dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segueixin l'acord per la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula. I dispositiu especial aquest cap de setmana pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló. Interior desplega un operatiu especial de trànsit i seguretat amb uns 500 Mossos d'Esquadra, mesures de circulació i reforç del transport públic. Trànsit recomana arribar d'hora i prioritzar tren o autobús per evitar retencions.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'entrevista del dia amb Anabel Gómez.
4: Abrera reivindica el Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia que es commemora aquest diumenge 17 de maig. Així, la bandera LGTBI penjada als balcons de l'Ajuntament, l'edifici d'acció social i els equipaments esportius com a mostra de suport al col·lectiu LGTBI i de rebuig a les violències LGTBI-fòbiques. Al web abrera.cat podeu llegir la declaració institucional del Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia de 2026 i avui a l'entrevista del dia de Ràdio Abrera el sentirem de la veu de Clàudia Castilla i Mario Puertas, acompanyats de Jessica Murillo, persones referents del municipi.
5: Declaració institucional en commemoració del Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia. El 17 de maig es commemora el Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia, una data que recorda l'any 1990. L'Organització Mundial de la Salut, OMS, va deixar de considerar l'homosexualitat una malaltia mental. Aquest fet representa un pas històric en la lluita pels drets, la dignitat i el reconeixement de les persones LGTBI+. Malgrat els avenços assolits en les darreres dècades, la situació internacional continua mostrant elements de gran preocupació. Segons dades recents d'organismes internacionals i tal com recull l'informe anual sobre la situació dels drets humans de les persones LGBTI a Europa i a Àsia Central el 2025, de l'Associació Internacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Trans i Intersex, encara hi ha 64 estats membres de les Nacions Unides que criminalitzen les relacions sexuals consentides entre persones del mateix sexe. En 7 països, aquestes relacions poden ser castigades amb la pena de mort, mentre que en altres persisteix una manca greu de garanties i seguretat jurídica. A més, en els darrers anys hi ha hagut retrocessos significatius en matèria de drets. Alguns estats han aprovat o reforçat legislacions restrictives que limiten llibertats i consoliden la discriminació. En alguns casos han aprovat lleis que inclouen penes molt elevades i en alguns supòsits la pena de mort. A Europa també s'observen tendències regressives. Diversos informes alerten d'un augment de les restriccions en l'àmbit de la llibertat d'expressió, l'educació i els drets de les persones LGBTI+, així com debats legislatius i decisions judicials que limiten drets en altres estats del nostre entorn.
6: Aquest escenari posa de manifest l'existència d'una reacció global que qüestiona els drets humans i els valors democràtics. Les persones LGBTI+, esdevenen sovint objecte de discursos d'odi, desinformació i polítiques regressives, que busquen reforçar un ordre social excloent, patriarcal i cis-heteronormatiu. En aquest sentit, cal alertar també sobre l'homonacionalisme, és a dir, la instrumentalització interessada dels drets LGTBI per part de l'extrema dreta per justificar discursos racistes, islamòfobs o xenòfobs, una pràctica que erosiona la cohesió social i desvirtua la defensa real dels drets humans. En l'àmbit més proper, la realitat també és preocupant. A Catalunya, segons l'Observatori contra LGTBI-fòbia, l'any 2025 es van registrar 353 incidències, la xifra més alta des que es disposa de dades. Els discursos d'odi esdevenen la forma de discriminació més freqüent, seguits de les agressions físiques i d'assetjament en l'àmbit laboral, educatiu i de l'habitatge. Les dades apunten a una normalització creixent de les agressions i mostren que la demarcació de Barcelona concentra la majoria de les incidències, fet que destaca la necessària resposta coordinada per part dels serveis públics i els recursos especialitzats. En aquest context, l'aprovació de la Llei 13/2025 de 29 de desembre dels drets de les persones LGTBI i l'erradicació de LGTBI-fòbia suposa un avenç rellevant. Aquesta norma actualitza el marc normatiu existent, incorpora la perspectiva interseccional i estableix mesures orientades a garantir la igualtat efectiva, prevenir la discriminació i assegurar una resposta adequada davant les situacions de violència. Per primera vegada es reconeix i es visualitzen de manera específica les lesbianes, així com la memòria de les persones trans i l'atenció de la salut de les persones intersexuals. Alhora, es reforcen els mecanismes de protecció. Es promou la coordinació de la xarxa de serveis d'atenció integral, SAI, dels en locals i es proveeixen les pràctiques de conversió. La llei estableix també l'obligació d'integrar de manera transversal la perspectiva LGTBI en el conjunt de les polítiques públiques. El Dia Internacional contra LGTBI-fòbia és, per tant, una jornada de memòria, denúncia i compromís. Ens insta a alçar la veu contra qualsevol forma de violència o discriminació envers qui no s'ajusta als mandats normatius del gènere i la sexualitat i a defensar la diversitat afectiva, sexual i de gènere com a part indissociable dels drets humans. Reafirmem el nostre compromís amb la llibertat, la igualtat i la dignitat de totes les persones LGTBI+, i fem una crida a participar en els actes reivindicatius arreu del territori, a denunciar qualsevol actitud LGTBI-fòbica i a continuar a construir col·lectivament una societat més justa, inclusiva i lliure de por.
7: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
8: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
0: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
9: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
10: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
9: Oferim el servei públic de consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:45 a la tarda.
10: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
9: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
11: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Un futuro mejor se construye gracias a los profesionales que con cada reforma hacen más eficientes nuestros hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

RadioAbrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. RadioAbrera.cat.

0: 75. Chatarras Cao.
1: Chatarrero del amor.
2: Pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida. Portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: Efe Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Renova la teva llar amb nosaltres.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. S'intensifiquen les converses per aconseguir un acord de pressupostos que es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates concretes, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Ho ha explicat avui el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
2: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
1: Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa, i la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat per encarrilar aquest acord de pressupostos serà dimecres vinent a Madrid. Ho publica l'ACN. És l'espai pactat entre l'executiu català i els republicans per donar les garanties que es compliran els acords que depenen del govern espanyol, com per exemple aquest projecte que hem conegut aquests dies, la línia del tren orbital. La reunió es produirà després del Consell Nacional d'Esquerra. Precisament, l'aprovació d'uns pressupostos podria aplanar el conflicte entre educació i els sindicats en vaga. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord dels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant. Són declaracions a la xarxa.
3: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis del govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
1: Tot plegat avui en aquesta cinquena jornada de mobilitzacions a la setmana de mestres i professors, avui a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. I encara més reivindicacions. Comissions Obreres i UGT convoquen vaga parcial a Rodalies del 27 de maig al 5 de juny. Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions, ja reclama el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat per als treballadors i usuaris i augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya. I darrer punt, el Girona surt del descens i depèn d'ell mateix per seguir la primera divisió. Ahir, Estuani va salvar els gironins, que van empatar amb la Reial Societat.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. L'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, AMTU, ha celebrat aquest dijous, 14 de maig, la seva 29a Assemblea General 2026 a la Sala de Plens de l'Ajuntament d'Abrera, amb la participació de representants municipals, l'alcalde Jesús Navarro i el regidor José Antonio Zafra, així com membres de l'entitat. La benvinguda institucional ha anat a càrrec de la presidenta de l'AMTU, Mar Molina, que ha saludat els i les assistents i ha cedit la paraula a l'alcalde, que ha donat la benvinguda als i les participants i ha destacat la importància de la cooperació entre municipis per avançar cap a una mobilitat més eficient i sostenible. El municipi d'Abrera és un dels fundadors d'aquesta entitat. Les valoracions de l'assemblea celebrada a Abrera són positives. Escoltem la presidenta de l'AMTU, Mar Molina.
5: Destacant aquesta 29a assemblea de l'AMTU, sobretot és que les quatre diputacions del país formaran i seran membres de l'AMTU. Per tant, vol dir que en aquest país es treballa per aquesta mobilitat i per tant hem de destacar que estem molt contents. Sempre destaquem de l'AMTU que treballem pels municipis, per tant dels projectes que normalment a les assemblees es treballen, són treballats en municipis del país. Cada cop que fem una assemblea destaquem molt la feina que fem amb els municipis, aquesta feina del transport a la demanda, aquesta feina d'ajudar els municipis a que tinguin una mobilitat més sostenible, i per tant són projectes que cada assemblea surten i que cada assemblea hi ha un municipi diferent, i per tant estem molt contents. Bueno, és que avui portem un dia de veritat d'alegria, no? Perquè al final Abrera mai s'havia fet una assemblea de l'Antun. Abrera va ser un dels municipis fundadors d'aquesta associació i per tant estem molt contents de que avui l'Ajuntament en revés i el poble d'Abrera en revés per fer aquesta assemblea.
4: A l'Assemblea General, els i les assistents han aprovat l'acta de la sessió anterior, celebrada el 4 de desembre de 2025, i han fet seguidament l'activitat desenvolupada per l'entitat durant el darrer any. També s'ha aprovat el tancament de comptes corresponent a l'exercici 2025 i s'han tractat altres assumptes d'interès per als municipis associats abans d'obrir un torn final de paraules. L'AMTO ha reiterat durant la trobada la seva tasca de suport tècnic, jurídic i administratiu als municipis associats en matèria de mobilitat, infraestructures i transport públic, així com la voluntat de representar la veu conjunta dels municipis catalans davant els reptes de mobilitat del país. L'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, AMTU, és una associació de municipis d'àmbit nacional català que treballa per la millora de la mobilitat i de les infraestructures de transport públic d'arreu de Catalunya. L'AMTU dona suport tècnic, jurídic i administratiu als seus associats en matèria de mobilitat, infraestructures i transport públic.
0: Abrera Informació, LGTBI, drets de la ciutadania.
4: Abrera reivindica el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, que es commemora aquest diumenge 17 de maig. Així, la bandera LGTBI penjarà dels balcons de l'Ajuntament, de l'Edifici d'Acció Social i dels equipaments esportius com a mostra de suport al col·lectiu LGTBI i de rebuig a les violències LGTBI-fòbiques. El Dia Internacional contra l'Homofòbia es va constituir el 2004 per conscienciar sobre la violència i la discriminació que pateix aquest col·lectiu. Aquest terme ha estat ampliat en concepte com a Dia contra la LGTBI-fòbia per contemplar i visibilitzar totes les manifestacions discriminatòries per raó d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere que pateixen gais, lesbianes, bisexuals, persones trans, intersex i queer. Al web abrera.cat podeu llegir la declaració institucional del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia de 2026 i a l'entrevista del Dia de Ràdio Abrera el podeu escoltar de la veu dels abrerencs i abrerenques Clàudia Castillo, Mario Puertas i Jessica Murillo. Sentim Julia Mirto, regidora d'Igualtat, Feminisme i LGTBI i d'Acció Social i Drets de la Ciutadania.
6: Un any més, i com no pot ser d'una altra manera, commemorem el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia amb la finalitat de seguir reivindicant els drets del col·lectiu LGTBI i denunciar conjuntament les discriminacions i violències que sovint queden invisibilitzades per al conjunt de la societat. I ho fem amb la lectura del manifest per part del Mario, la Jessi i la Clàudia, veïns i veïnes d'Abrera, a qui agraïm la seva ferma i constant implicació. Des de l'Ajuntament d'Abrera seguirem reivindicant la visibilitat del col·lectiu, que és, en definitiva, seguir lluitant pel ple assoliment dels drets humans i que el desenvolupament de la vida i del dia a dia sigui lliure de violència. I ho fem i ho seguirem fent per l'Abrera igualitària i diversa, en què tothom creiem i que tothom defensem i volem.
4: També recorda que els veïns i veïnes d'Abrera tenen a la seva disposició el SAI LGTBI, que ofereix assessorament i acompanyament a persones LGTBI+, especialment aquelles que pateixen o estan en risc de discriminació o violència, així com a les seves famílies, entorns i professionals que ho sol·licitin. També actua com a porta d'entrada a altres recursos i serveis públics i privats. Suport en tràmits administratius com el canvi de nom a la targeta sanitària, carnet de biblioteca i altres documents, DNI, NIE, etc. Acompanyament en situacions discriminatòries, oferint suport emocional i informació sobre els procediments de denúncia, acompanyant la persona durant tot el procés i formació en sensibilització amb perspectiva de diversitat sexual i de gènere, així com suport a la prevenció de la LGTBI-fòbia dins d'entitats, empreses, administracions i organismes públics. El servei es presta l'últim dimecres de mes, d'11 a 2 a la primera planta de l'hotel d'entitats i de 5 a 2 quarts de 7 de la tarda al casal de joves. Per demanar cita o realitzar les vostres consultes, podeu contactar-hi a través dels següents canals: telèfon 936 85 24 00, WhatsApp 667 82 15 18, correu electrònic sai@albaixobregat.cat, Instagram @sai_llobregat. I també podeu contactar amb el Servei d'Igualtat de l'Ajuntament d'Abrera al carrer Major número 3, trucant al telèfon 93 770 2911 o a través del correu dones.igualtat@abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balayage que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Hi ha llocs on el temps sembla anar més lent, on cada puntada es fa amb cura. I amb molt d'acord. Aquest lloc es diu Ortega Sant Crotxet. I és més a prop del que t'imagines. Artesania en crotxet 100% feta a mà. Peces úniques creades per emocionar. I també cursos continus i tallers temàtics per gaudir creant i compartint en un espai tranquil i acollidor. T'esperem a Abrera, la plaça Pau Casals, local 6. I sempre que vulguis a www.ortegasancrotxet.com. Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Escoltes la Fórmula Migdia de Ràdio Abrera.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. A Abrera, la bellesa té nom propi. Perruqueria Gaudí. Fa 20 anys et cuidem amb estil, experiència i passió. Som especialistes en color, talls i pentinats per a dones, homes i infants, amb un tracte proper i professional. Ens trobaràs al carrer d'Antoni Gaudí, 57 d'Abrera. Truca i demana cita al 93 770 1590. Perruqueria Gaudí. 20 anys creant estil a Abrera.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura no...

0: Nova cada any té protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a Jiménez Lirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i canvia. De Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure i bé, ara és més fàcil que mai.
1: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots.
2: Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Rura. La reunió de la Comissió Bilateral ha estat Generalitat per encarrilar l'acord dels pressupostos entre Govern i Esquerra Republicana serà dimecres vinent a Madrid. És l'espai pactat entre l'executiu català i els republicans per donar les garanties que es compliran els acords que depenen del govern espanyol, com per exemple la línia del tren orbital. La reunió es produirà després del Consell Nacional d'Esquerra Republicana, que hauria d'avalar dilluns a la tarda les condicions per tancar aquest acord de pressupostos. I el Consell General d'Aran i la Generalitat han acordat aquest divendres un nou sistema de finançament pel govern aranès que xifra en 47,2 milions d'euros i que comptaran 500.000 euros anuals per polítiques pròpies. El territori mostra la seva satisfacció per aquesta aprovació dins de l'ordre del dia de la Comissió Bilateral i el govern català s'ha explicat que aquest era un compromís del president Illa des de l'inici de legislatura. Albert Dalmau era present i és el conseller de Presidència.
2: Avui, finalment, doncs el podem a complir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
1: I ho acabem de saber, la Generalitat ha presentat una reclamació extrajudicial al govern d'Aragó en què sol·licita més de 790.000 euros vinculats a les antigues compravendes de les obres del monestir de Vilanova de Sixena entre 1983 i 1992 i les despeses de conservació i restauració d'aquestes obres mentre van estar exposades al Museu de Lleida i que van ser traslladades el 2017. Ho ha anunciat la vicepresidenta de l'executiu aragonès, que ha carregat contra el govern per aquesta petició. I el sector hoteler de Mollet del Vallès es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'aquest divendres i fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya, situat a la localitat de Montmeló, veïna, acull un nou gran premi de MotoGP i la competició de motociclisme de velocitat més important del món. Mollet presenta aquest cap de setmana una plena ocupació i les localitats properes també, com Barberà del Vallès, Sabadell, Ripollet o Granollers, ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 euros als 1.800, com us dèiem, per dues nits. I Unió de Pagesos i la Plataforma Catalana per la Recuperació de Béns Immobles per l'Església portaran al Vaticà el cas de la immatriculació de l'església de Sant Andreu de Maians del Bages després de 4 anys reclamant que el temple sigui retornat al poble. Les entitats acusen el bisbat de Vic de mantenir una estratègia dilatòria malgrat haver-se compromès a revisar les possibles irregularitats.
0: Abrera Informació amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. L'entorn natural d'Abrera acollirà aquest dissabte 16 de maig l'activitat oberta a tota la ciutadania Walking Rivers, Caminant Rius. Es tracta d'una passejada guiada de 6 quilòmetres pels marges del riu Llobregat amb l'objectiu de conèixer millor l'entorn natural i la seva importància ambiental. L'activitat està organitzada per l'Associació Naturalista Anda d'Abrera amb la participació d'altres entitats del territori i amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Abrera. L'activitat estarà conduïda pel naturalista integrant d'Anda, Alfred Vallès, que explica quin serà el recorregut.
4: Són caminades que es fan al costat dels rius, seguint els rius, per donar a conèixer el riu en si mateix, la seva natura, el seu entorn. Llavors és una iniciativa a nivell internacional. Serà una passejada, anirem fent aturades per explicar coses de natura o del funcionament del riu. Sortirem de l'estació de tren d'aquí d'Abrera a les 9:30, a 9:45, i anirem caminant, baixarem per Sant Hilari, per l'ermita i el que és la masia, anirem per la vora del riu i aleshores arribarem fins a Magarola, fins a la desembocadora de la riera Magarola, i tornarem a pujar per Can Morral per tornar cap allà a la una i mitja, a 2:45, el que seria l'estació de tren a Trabajada.
3: A més, els organitzadors recomanen portar alguna peça de roba de color blau com a element simbòlic vinculat a l'aigua i als rius. Vallès convida tothom a assistir-hi.
4: Perquè és una oportunitat, ara que ha vingut el bon temps i que tot està florit i tot està magnífic, de passejar a la vora del riu i descobrir la natura que tenim a prop de casa. I lamentablement, quan pensem en espais naturals, doncs pensem en parcs nacionals llunyans i en llocs verges, i en canvi tenim una natura magnífica al costat de casa que a vegades no coneixem. Pues si algú ens escolta, doncs jo els diria que s'apuntin, que ens aturarem, que explicarem coses de natura, que gaudirem del matí i que realment val la pena conèixer la natura del costat de casa.
3: Al Walking Rivers 2026 s'emmarquen accions de divulgació i protecció del medi ambient al territori. Tornem a recordar, el punt de trobada serà dissabte 16 de maig a 2:15 del matí a l'estació de ferrocarrils d'Abrera.
0: Abrera Informació. Acció social. Medi ambient.
3: D'altra banda, amb l'objectiu de conèixer i difondre el medi natural, des de l'Ajuntament d'Abrera es continuen impulsant les visites comentades amb la col·laboració del Servei Socioeducatiu Espai Galàxia, juntament amb l'Associació Naturalista d'Abrera Anda. Així, recentment s'han realitzat dues sortides al riu Llobregat des del Parc de Sant Hilari. Júlia Mirto és la regidora d'Acció Social i Drets de la Ciutadania.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera i la Regidoria d'Acció Social i Drets de la Ciutadania posem a disposició de les famílies l'espai La Galàxia, un espai professional i especialitzat on la nostra infància comparteix setmanalment aprenentatge per les tardes a la finalització de l'horari escolar. En aquesta ocasió, l'activitat organitzada en banda a Abrera ha estat de coneixement de l'entorn natural i patrimonial d'Abrera, alhora que d'aprenentatge del valor que entenen els nostres espais naturals i de com d'important és la seva conservació. Des de l'Ajuntament d'Abrera agraïm la feina que realitzen les professionals del servei i també agrair a les famílies i a l'alumnat per la seva implicació. També, com no pot ser d'una altra manera, a Anda per estar sempre disponible i treballant en equip. I bé, doncs, seguirem apostant per posar a disposició de la nostra ciutadania els serveis especialitzats necessaris per tal que tothom gaudeixi de l'Abrera igualitària, inclusiva i sostenible que volem i que defensem.
3: Durant el recorregut es van identificar arbres i plantes de ribera com freixes, pollancres, salzes, canyís, esbarzers, esparregueres i cars, així com fauna com el bernat pescaire, oranetes, ànecs i fins i tot una colobra. Aquesta observació directa va permetre als i a les participants entendre millor la riquesa i la fragilitat dels ecosistemes fluvials, tot despertant la curiositat i el respecte dels infants per la natura. També es va col·laborar en una acció de millora ambiental, regar els 60 freixes plantats recentment per l'associació Anda Abrera i retirar canya americana, una espècie invasora que perjudica la biodiversitat del riu. Aquestes accions concretes ajuden a prendre consciència que tenir cura del medi ambient és una responsabilitat compartida i que amb petits gestos podem generar un impacte positiu real.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas. Gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
5: Tots els hits de les darreres 4 dècades a Fórmula 40.

0: Cabrera, 107.9, els èxits.
1: Me calento pel mòbil, ara el deixo que soni.
2: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 5, us parla amb Mercè Roura. El govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. Avui n'ha parlat el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
4: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
3: L'aprovació d'uns comptes podria aplanar el conflicte entre Educació i els sindicats en vaga. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui, ha dit, les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica, ho ha dit en declaracions a la xarxa.
5: Tant de bo, seria una fantasia, mira que et dic, que els socis del govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder tenir l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
3: Tot plegat a la cinquena jornada avui de mobilitzacions a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. L'aturada ha tingut un seguiment del 15%, segons el Departament d'Educació, i del 50%, segons l'USTEC. Més temes. L'Assemblea de Direccions a Barcelona denuncia el procés de constitució d'un nou grup de treball de direccions a centres educatius, precisament, que ha impulsat el Departament d'Educació. Consideren que les direccions als centres no han pogut escollir els representants i participar en un procés obert i democràtic per assegurar la pluralitat de les veus del territori. Exigeixen al govern que revisi el procediment de creació del grup i repeteixi permetent la participació de les direccions, escoles i d'instituts. I parlem de Tarragona, que aplicarà la llei contra la multireincidència. Serà així, si més no, si es dona compliment a la moció de Junts aprovada aquest divendres al ple. A la mateixa moció s'ha donat llum verda també al pla de biblioteques de la ciutat. Junts demana que l'Ajuntament sigui part acusatòria en els procediments penals de furs per expulsar els lladres multireincidents a la ciutat. El ple també ha donat llum verda, com us deia, amb un document que preveu que la ciutadania tingui un punt de lectura a menys de 15 minuts a peu i on s'inclouen també actuacions en aquest sentit a 16 anys vista.
2: Notícies en xarxa.
6: Abrera Informació amb Òscar Navarro.
7: Bona tarda. La reducció dels fets delictius en els darrers 10 anys, la col·laboració entre els cossos de seguretat i l'aposta per les noves tecnologies centren la Junta Local de Seguretat d'Abrera, que s'ha celebrat aquest dilluns 11 de maig al matí a la sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera. Un espai de treball i participació dedicat a les polítiques de seguretat del municipi i la coordinació, col·laboració i cooperació entre els diferents cossos policials i serveis de seguretat. La sessió ha comptat amb l'assistència d'autoritats municipals des dels diferents cossos de seguretat del territori, així com representants d'entitats i associacions de veïnes i veïns, amb l'objectiu d'explicar de forma clara i transparent les dades de seguretat del municipi, així com compartir les principals línies d'actuació en matèria de convivència i prevenció. Entre els assumptes inclosos a l'ordre del dia de la Junta Local de Seguretat d'Abrera, han destacat l'anàlisi dels serveis i de les dades de seguretat corresponents a l'exercici 2025 dels diferents cossos de seguretat amb competències a Abrera i la comparació amb els darrers anys. També s'ha tractat el Pla Local de Seguretat Viària d'Abrera, el projecte d'implantació d'un sistema de videovigilància al nostre municipi, així com la incorporació de noves tecnologies amb sistemes de protecció de les persones. Pel que fa a l'evolució dels delictes, a la Junta Local de Seguretat s'han posat en relleu les següents dades. La disminució del nombre total de delictes a Abrera, amb una reducció del 14,4% des de 2017, la reducció significativa dels robatoris amb força a domicilis, que han disminuït un 64% en 8 anys des del 2017, i Cabrera és més segura que la mitjana catalana, amb un 22,8% menys de delictes al municipi que al conjunt de Catalunya. En les valoracions de la sessió de la Junta Local de Seguretat d'Abrera s'han posat en relleu l'evolució positiva de la seguretat en el municipi, amb la disminució dels fets delictius, la col·laboració entre els cossos de seguretat, l'aposta per les noves tecnologies, així com la creació d'una unitat de proximitat dins la policia local. Sentim Jesús Naharro, alcalde d'Abrera.
8: Ja hem invertit en noves tecnologies, les instal·lacions de videocàmeres al nostre municipi ja és un fet, hem destinat 150.000 euros i ja s'està iniciant el procés de contractació de l'estudi per tal de determinar on s'han d'implantar, i aquesta implementació es farà de la mà amb Mossos d'Esquadra per tal de compartir les dades i ser més eficients i eficaços davant la tipologia de localitzacions de certs vehicles, i també ja hem comentat i hem dit públicament l'existència i la generació d'un cos de proximitat dintre de la nostra policia local que treballi des de la proximitat amb el comerç, amb la ciutadania, amb les entitats, farà que una societat que romandri, que camini unida, que estigui ben informada i que pugui planificar-se millor, la farà un poble molt més segur i evitant debats banals i populistes que no tenen res a fer amb una societat com l'abrerenca, que està ben informada, ben treballada, té el recurs suficient i el cos de policia local necessari per impulsar aquestes polítiques.
7: Alfred Delgado és el regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil.
9: Super content per la presència de les autoritats que han estat aquí en aquesta junta local, la presència de Guàrdia Civil, de Policia Nacional i, com no, també de Mossos d'Esquadra, amb els que tenim una estratègia de col·laboració total, no? Associacions de veïns, els veïns han estat presents, han estat escoltant totes les dades que s'han presentat i contents de que la nostra policia local fa la feina com ha de fer. El que és el Pacte de Seguretat Ciutadana 2030 i més enllà, en el qual contempla una sèrie d'accions de la policia de proximitat i la posada en marxa del sistema de videovigilància, que al final nosaltres el que volem amb això, l'equip de govern, l'àrea de Seguretat Ciutadana d'Abrera, és protegir, vale? No és controlar els nostres veïns i veïnes i que se sentin més segurs encara de l'estància, de la seva vivència dintre de la nostra població.
7: A continuació sentim Juan Antonio González Moratalla, inspector en cap de la policia local d'Abrera.
10: Penso que aquesta Junta Local de Seguretat ha posat molt clar quina és l'evolució dels delictes que succeeixen al nostre municipi. Clarament, portem 10 anys de disminució. De fet, jo crec que estem ara mateix amb unes dades ja molt, molt inferiors. És a dir, per això la Junta també hem explicat que si volem tenir una millora, el millor ja serà fer exploracions sobre tecnologia per aplicar-la, per poder millorar aquesta seguretat. Una disminució també clara en els últims 3 anys dels accidents amb ferits, un augment en positiu de la nostra activitat policial, hem passat de l'any 2017 de 6.000 i pico serveis policials a 9.000 i pico, clarament l'orientació, una orientació de protecció a les persones més vulnerables.
7: I finalment, Òscar Carreras Casado, inspector en cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Martorell.
11: Una cosa són les dades delinqüencials que l'he presentat i una altra cosa sí que destacaria és el treball conjunt que fem amb la policia local d'Abrera, la col·laboració i la coordinació que tenim, que això que fa el que fa és que siguem més eficients. Posaria una dada. Quasi el 50% dels delictes ocorreguts al municipi d'Abrera són resolts. I això és gràcies a la bona entesa entre cossos policials, la bona tramitació dels atestats, que fa que tinguem aquesta bona resolució.
7: La Junta Local de Seguretat d'Abrera ha aprovat la proposta d'una comissió tècnica entre policia local i Mossos d'Esquadra per a la determinació de la ubicació dels punts de videovigilància. Posteriorment, aquest sistema de videovigilància quedarà connectat amb el sistema Lectio de Mossos d'Esquadra, de forma que aquest cos policial podrà rebre directament la informació captada per les càmeres instal·lades a Abrera. També s'ha fet un agraïment a totes les persones participants a la Junta Local de Seguretat d'Abrera, així com l'assistència de les associacions veïnals de barris com la Florida, Can Vilalba, El Rebato, Santa Maria de Vilalba, Sant Miquel i la Zona Esportiva, així com els voluntaris de Protecció Civil d'Abrera i el personal tècnic municipal.
6: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Hi ha llocs on el temps sembla anar més lent, on cada puntada es fa amb cura. I amb molt d'acord. Aquest lloc es diu Ortega Sant Crotxet. I és més a prop del que t'imagines. Artesania en crotxet 100% feta a mà. Peces úniques creades per emocionar. I també cursos continus i tallers temàtics per gaudir creant i compartint en un espai tranquil i acollidor. T'esperem a Abrera, la plaça Pau Casals, local 6. I sempre que vulguis a www.ortegasancrotxet.com. Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Ust

0: El del Pi 2 de Brera. Telèfon 93 770 49 30. Rico Centro, Colaje y
1: Decoración. A Brera, la bellesa té nom propi. Perruqueria Gaudí. Fa 20 anys et cuidem amb estil, experiència i passió. Som especialistes en color, talls i pentinats per a dones, homes i infants, amb un tracte proper i professional. Ens trobaràs al carrer d'Antoni Gaudí, 57 de Brera. Truca i demana cita al 93 770 1590. Perruqueria Gaudí. 20 anys creant estil a Brera.
2: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.

0: Claro.
1: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat per encarrilar l'acord de pressupostos entre Govern i Esquerra serà dimecres vinent a Madrid. És l'espai pactat entre l'executiu català i republicans per donar les garanties que es compliran els acords que depenen del govern espanyol, com per exemple la línia de tren orbital. La reunió es produirà després del Consell Nacional d'Esquerra, que dilluns ha d'avalar a la tarda que hi ha les condicions per tancar un acord de pressupostos. I la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit aquest matí amb els sindicats policials per abordar el cas de la infiltració d'agents a les assemblees de docents que preparaven mobilitzacions. USPAC, un dels sindicats del cos, considera que la compareixença al Parlament no es van explicar bé i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demana que la comunitat educativa no criminalitzi el cos. Albert Palacios, portaveu d'USPAC.
3: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos de no som l'enemic, nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, efectuant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
2: I avui fa 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol va ser una icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. Estem parlant del 15M, que va néixer en plena crisi de manera horitzontal i assembleari, i es va convertir aquell malestar en un sisme polític. Avui n'ha parlat a la xarxa el politòleg Xavier Calafat.
4: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicava en les places.
2: I treballadors de Nestlé de les fàbriques de Reus i Girona s'han concentrat avui davant les plantes per tal de mostrar el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 178 empleats a Catalunya. A l'una del migdia, coincidint amb el canvi de torn a la capital del Baix Camp, s'han manifestat una quarantena de persones, mentre que a Girona se n'han aplegat unes 25. I a motiu del Dia Internacional dels Museus, que se celebra el proper dilluns dia 18, el Museu de la Torneria de Torelló participarà aquest cap de setmana en una programació conjunta dels museus a la comarca d'Osona amb dues activitats obertes al públic. La primera té lloc avui amb la celebració de la Nit dels Museus des de les 10 fins a les 11 de la nit.
1: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. L'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, AMTU, ha celebrat aquest dijous, 14 de maig, la seva 29a Assemblea General 2026 a la Sala de Plens de l'Ajuntament d'Abrera, amb la participació de representants municipals, l'alcalde Jesús Navarro i el regidor José Antonio Zafra, així com membres de l'entitat. La benvinguda institucional ha anat a càrrec de la presidenta de l'AMTU, Mar Molina, que ha saludat els i les assistents i ha cedit la paraula a l'alcalde, que ha donat la benvinguda als i les participants i ha destacat la importància de la cooperació entre municipis per avançar cap a una mobilitat més eficient i sostenible. El municipi d'Abrera és un dels fundadors d'aquesta entitat. Les valoracions de l'assemblea celebrada a Abrera són positives. Escoltem la presidenta de l'AMTU, Mar Molina.
6: Destacant aquesta 29a assemblea de l'AMTU, sobretot és que les quatre diputacions del país formaran i seran membres de l'AMTU. Per tant, vol dir que en aquest país es treballa per aquesta mobilitat i per tant hem de destacar que estem molt contents. Sempre destaquem de l'AMTU que treballem pels municipis, per tant, dels projectes que normalment a les assemblees es treballen són treballats en municipis del país. Cada cop que fem una assemblea destaquem molt la feina que fem amb els municipis, aquesta feina del transport a la demanda, aquesta feina d'ajudar els municipis a que tinguin una mobilitat més sostenible, i per tant són projectes que cada assemblea surten i que cada assemblea hi ha un municipi diferent, i per tant estem molt contents. Bueno, és que avui portem un dia de veritat d'alegria, no? Perquè al final Abrera mai s'havia fet una assemblea de l'Antun. Abrera va ser un dels municipis fundadors d'aquesta associació i per tant estem molt contents de que avui l'Ajuntament en revés i el poble d'Abrera en revés per fer aquesta assemblea.
5: A l'Assemblea General, els i les assistents han aprovat l'acta de la sessió anterior, celebrada el 4 de desembre de 2025, i han fet seguidament l'activitat desenvolupada per l'entitat durant el darrer any. També s'ha aprovat el tancament de comptes corresponent a l'exercici 2025 i s'han tractat altres assumptes d'interès per als municipis associats abans d'obrir un torn final de paraules. L'AMTO ha reiterat durant la trobada la seva tasca de suport tècnic, jurídic i administratiu als municipis associats en matèria de mobilitat, infraestructures i transport públic, així com la voluntat de representar la veu conjunta dels municipis catalans davant els reptes de mobilitat del país. L'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, AMTO, és una associació de municipis d'àmbit nacional català que treballa per la millora de la mobilitat i de les infraestructures de transport públic d'arreu de Catalunya. L'AMTO dona suport tècnic, jurídic i administratiu als seus associats en matèria de mobilitat, infraestructures i transport públic.
1: Abrera Informació, LGTBI, drets de la ciutadania.
5: Abrera reivindica el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, que es commemora aquest diumenge 17 de maig. Així, la bandera LGTBI penjarà dels balcons de l'Ajuntament, de l'Edifici d'Acció Social i dels equipaments esportius com a mostra de suport al col·lectiu LGTBI i de rebuig a les violències LGTBI-fòbiques. El Dia Internacional contra l'Homofòbia es va constituir el 2004 per conscienciar sobre la violència i la discriminació que pateix aquest col·lectiu. Aquest terme ha estat ampliat en concepte com a Dia contra la LGTBI-fòbia per contemplar i visibilitzar totes les manifestacions discriminatòries per raó d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere que pateixen gais, lesbianes, bisexuals, persones trans, intersex i queer. Al web abrera.cat podeu llegir la declaració institucional del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia de 2026 i a l'entrevista del Dia de Ràdio Abrera el podeu escoltar de la veu dels abrerencs i abrerenques Clàudia Castillo, Mario Puertas i Jessica Murillo. Sentim Julia Mirto, regidora d'Igualtat, Feminisme i LGTBI i d'Acció Social i Drets de la Ciutadania.
0: Un any més, i com no pot ser d'una altra manera, commemorem el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia amb la finalitat de seguir reivindicant els drets del col·lectiu LGTBI i denunciar conjuntament les discriminacions i violències que sovint queden invisibilitzades per al conjunt de la societat. I ho fem amb la lectura del manifest per part del Mario, la Jessi i la Clàudia, veïns i veïnes d'Abrera, a qui agraïm la seva ferma i constant implicació. Des de l'Ajuntament d'Abrera seguirem reivindicant la visibilitat del col·lectiu, que és, en definitiva, seguir lluitant pel ple assoliment dels drets humans i que el desenvolupament de la vida i del dia a dia sigui lliure de violència. I ho fem i ho seguirem fent per l'Abrera igualitària i diversa en què tothom creiem i que tothom defensem i volem.
5: També recorda que els veïns i veïnes d'Abrera tenen a la seva disposició el SAI LGTBI, que ofereix assessorament i acompanyament a persones LGTBI+, especialment aquelles que pateixen o estan en risc de discriminació o violència, així com a les seves famílies, entorns i professionals que ho sol·licitin. També actua com a porta d'entrada a altres recursos i serveis públics i privats. Suport en tràmits administratius com el canvi de nom a la targeta sanitària, carnet de biblioteca i altres documents, DNI, NIE, etc. Acompanyament en situacions discriminatòries, oferint suport emocional i informació sobre els procediments de denúncia, acompanyant la persona durant tot el procés i formació en sensibilització amb perspectiva de diversitat sexual i de gènere, així com suport a la prevenció de la LGTBI-fòbia dins d'entitats, empreses, administracions i organismes públics. El servei es presta l'últim dimecres de mes, d'11 a 2 a la primera planta de l'hotel d'entitats i de 5 a 2 quarts de 7 de la tarda al casal de joves. Per demanar cita o realitzar les vostres consultes, podeu contactar-hi a través dels següents canals: telèfon 936 85 24 00, WhatsApp 667 82 15 18, correu electrònic sai@albaixobregat.cat, Instagram @sai-baix-llobregat. I també podeu contactar amb el Servei d'Igualtat de l'Ajuntament d'Abrera al carrer Major número 3, trucant al telèfon 93 770 2911 o a través del correu dones.igualtat@abrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: dels cuidadors. Servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors. Atenció personal. Ajuda per la higiene. Preparació del menjar. Anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 de Brera i a angelscuidadors.com.
2: Un futuro mejor se construye gracias a los profesionales que con cada reforma hacen más eficientes nuestros hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla amb Mercè Roura. Òscar Ordeig ha anunciat aquest divendres a la xarxa social X que les Filipines aixecarà la prohibició a les importacions de porc procedents d'Espanya, establerta, recordem-ho, arran del bruc de pesta porcina africana detectat a Cerdanyola del Vallès a finals de novembre. El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ho ha considerat una bona notícia i ha subratllat que el mercat filipí és el cinquè global i el tercer de l'Àsia per al porcí català. Ordeig ha insistit que des del departament continuaran treballant per a l'erradicació de la pesta porcina africana i la reobertura de mercats. I recta final per l'aprovació definitiva del Pla d'Usos de Ciutat Vella, que aposta per potenciar les activitats culturals en aquesta zona de Barcelona. Una norma que manté les actuals prohibicions d'obrir locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cànnabis i que restringeix molt les de salons de manicura i de venda de complements de telefonia, entre d'altres. Albert Batlle és el regidor de Ciutat Vella.
2: Es tracta essencialment d'ordenar, regular i restringir el que ara impacta en la convivència i poder treure activitats que donin servei als veïns i veïnes de Ciutat Vella i a la ciutadania de Barcelona.
1: Més qüestions. Educació xifra en un 18% el seguiment de la vaga de docents fins a les 5 de la tarda, la cinquena jornada de mobilitzacions avui a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. L'USTEC ho ha pujat al 50. Precisament, el ple del Parlament votarà la setmana que ve si exigeix al govern retirar definitivament la mesura d'educació interior que preveu, recordem, la introducció de Mossos d'Esquadra als centres educatius. Es tracta d'una moció de la CUP que insta l'executiu a eliminar de forma immediata la iniciativa. La cambra es pronunciarà sobre la polèmica proposta del govern que, de la qual alguns instituts ja s'han desdit. Està previst que la consellera d'Educació, Esther Niubó, comparegui dimarts en comissió per donar explicacions sobre la prova pilot. Junts també vol que l'hemicicle declari l'A2 de català com a requisit per renovar la regulació extraordinària d'aquí a un any. I l'actual portaveu de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha anunciat a la direcció del partit que vol ser candidat a l'alcaldia de la capital catalana el 2027. La intenció de Martí és presentar-se a unes hipotètiques primàries per encapçalar la llista dels de Carles Puigdemont a Barcelona, les que previsiblement, volem dir, i participaria el portaveu de Junts i regidor de la ciutat, Josep Rius. A més, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas també s'ha proposat recentment com a candidat de Junts a Barcelona.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. L'entorn natural d'Abrera acollirà aquest dissabte 16 de maig l'activitat oberta a tota la ciutadania Walking Rivers, Caminant Rius. Es tracta d'una passejada guiada de 6 quilòmetres pels marges del riu Llobregat amb l'objectiu de conèixer millor l'entorn natural i la seva importància ambiental. L'activitat està organitzada per l'Associació Naturalista Anda d'Abrera amb la participació d'altres entitats del territori i amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Abrera. L'activitat estarà conduïda pel naturalista integrant d'Anda, Alfred Vallès, que explica quin serà el recorregut.
4: Són caminades que es fan al costat dels rius, seguint els rius, per donar a conèixer els rius en si mateix, la seva natura, el seu entorn. Llavors és una iniciativa a nivell internacional. Serà una passejada, anirem fent aturades per explicar coses de natura o del funcionament del riu. Sortirem de l'estació de tren d'aquí d'Abrera a les 9:30, a 9:45, i anirem caminant, baixarem per Sant Hilari, per l'ermita i el que és la masia, anirem per la vora del riu i aleshores arribarem fins a Magarola, fins a la desembocadora de la riera Magarola, i tornarem a pujar per Can Morral per tornar cap allà a la una i mitja, a 2:45, el que seria l'estació de tren a Trabajada.
3: A més, els organitzadors recomanen portar alguna peça de roba de color blau com a element simbòlic vinculat a l'aigua i als rius. Vallès convida tothom a assistir-hi.
4: Perquè és una oportunitat, ara que ha vingut el bon temps i que tot està florit i tot està magnífic, de passejar a la vora del riu i descobrir la natura que tenim a prop de casa. I lamentablement, quan pensem en espais naturals, doncs pensem en parcs nacionals llunyans i en llocs verges i en canvi tenim una natura magnífica al costat de casa que a vegades no coneixem. Pues si algú ens escolta, doncs jo els diria que s'apuntin, que ens aturarem, que explicarem coses de natura, que gaudirem del matí i que realment val la pena conèixer la natura del costat de casa.
3: Al Walking Rivers 2026 s'emmarquen accions de divulgació i protecció del medi ambient al territori. Tornem a recordar, el punt de trobada serà dissabte 16 de maig a 2:15 del matí a l'estació de ferrocarrils d'Abrera.
0: Abrera Informació. Acció social. Medi ambient.
3: D'altra banda, amb l'objectiu de conèixer i difondre el medi natural, des de l'Ajuntament d'Abrera es continuen impulsant les visites comentades amb la col·laboració del Servei Socioeducatiu Espai Galàxia juntament amb l'Associació Naturalista d'Abrera Anda. Així, recentment s'han realitzat dues sortides al riu Llobregat des del parc de Sant Hilari. Júlia Mirto és la regidora d'Acció Social i Drets de la Ciutadania.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera i la Regidoria d'Acció Social i Drets de la Ciutadania posem a disposició de les famílies l'espai La Galàxia, un espai professional i especialitzat on la nostra infància comparteix setmanalment aprenentatge per les tardes a la finalització de l'horari escolar. En aquesta ocasió, l'activitat organitzada en banda a Abrera ha estat de coneixement de l'entorn natural i patrimonial d'Abrera, alhora que d'aprenentatge del valor que entenen els nostres espais naturals i de com d'important és la seva conservació. Des de l'Ajuntament d'Abrera agraïm la feina que realitzen les professionals del servei i també agrair a les famílies i a l'alumnat per la seva implicació. També, com no pot ser d'una altra manera, a Anda per estar sempre disponible i treballant en equip. I bé, doncs, seguirem apostant per posar a disposició de la nostra ciutadania els serveis especialitzats necessaris per tal que tothom gaudeixi de l'Abrera igualitària, inclusiva i sostenible que volem i que defensem.
3: Durant el recorregut es van identificar arbres i plantes de ribera com freixes, pollancres, salzes, canyís, esbarzers, esparregueres i cars, així com fauna com el bernat pascaire, oranetes, ànecs i fins i tot una colobra. Aquesta observació directa va permetre als i a les participants entendre millor la riquesa i la fragilitat dels ecosistemes fluvials, tot despertant la curiositat i el respecte dels infants per la natura. També es va col·laborar en una acció de millora ambiental, regar els 60 freixes plantats recentment per l'associació Anda Abrera i retirar canya americana, una espècie invasora que perjudica la biodiversitat del riu. Aquestes accions concretes ajuden a prendre consciència que tenir cura del medi ambient és una responsabilitat compartida i que amb petits gestos podem generar un impacte positiu real.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
6: A 5 bandes, tota la informació des de 5 punts del dial. Ràdio Abrera, Ràdio Esparreguera, Ràdio Martorell, Olesa Ràdio, Ràdio Sant Esteve. A 5 bandes, l'informatiu del Baix Llobregat Nord.
7: Comencem els titulars més importants d'aquesta setmana. Sant Esteve Sarrovira celebra aquest diumenge la Fira de Primavera. L'atur baixa a Esparreguera. Reducció dels fets delictius a Abrera. Olesa de Montserrat escalfa motors per a la Festa Major. Martorell acollirà el 30 de maig el Congrés Dona i Empresa. Informatiu que fem possible des de les redaccions d'Olesa Ràdio, Ràdio Martorell, Ràdio Esparreguera i Ràdio Sant Esteve. Arrenquem el comarcal d'aquesta setmana.

0: La Fira de Primavera de Sant Esteve a Sarrovires reuneix diumenge els comerços i entitats en una jornada que servirà per donar a conèixer la realitat comercial i associativa del municipi. Durant tot el matí hi haurà 60 estants distribuïts al centre urbà. Es comptaran tallers, exhibicions, un espectacle de circ i concerts. Paral·lelament, se celebrarà el concurs de pintura ràpida. Sant Esteve a Sarrovires es caracteritza per tenir un potent teixit comercial i associatiu. Hi estaran presents un total de 15 comerços, 22 entitats, 12 artesans i 7 formacions polítiques. A més, també hi haurà estants de l'Ajuntament, Ràdio Sant Esteve, Medi Ambient i Policia Local. A més de passejar per la fira, els visitants també podran participar en un taller de medi ambient, en una masterclass de zumba i gaudir d'un espectacle itinerant o de dos concerts. També hi haurà una botifarrada popular. A més, diverses entitats oferiran exhibicions. Al mateix temps es desenvoluparà la 13a edició del concurs de pintura ràpida amb un primer premi de 700 euros per al guanyador. Passeig ara a parlar d'economia. L'atur baixa a Esparreguera i tanca l'abril amb 967 persones desocupades.
1: Bones dades per a l'ocupació a la nostra vila. Segons les darreres dades de l'Observatori Comarcal de Baix Llobregat, Esparreguera ha tancat el mes d'abril amb un total de 967 persones en situació d'atur. Això suposa un descens de 30 persones respecte al mes de març, el que representa una caiguda del 3% en termes mensuals. Si mirem la comparativa amb l'any passat, la millora és encara més evident, amb 91 persones aturades menys que l'abril de 2025, una reducció interanual del 8,6%. Tot i aquesta bona ratxa, la taxa d'atur registrada a Esparreguera se situa en el 8,4%, una xifra que encara es manté per sobre de la mitjana de la comarca, que és del 7,4%. Si ens comparem amb els municipis del nostre entorn, veiem realitats diverses. Olesa de Montserrat presenta una taxa del 7,5% amb 937 aturats, mentre que a Abrera la desocupació és clarament inferior, amb un 6,1%, 412 persones. Per la seva banda, Martorell registra una taxa lleugerament superior a la nostra, amb un 8,5% i 1.200 persones. I Collbató es manté com un dels municipis amb menys incidència de l'atur, amb una taxa del 5,3%. Si entrem al detall de les dades d'Esparreguera, la bretxa de gènere continua sent molt marcada. La taxa d'atur entre les dones és del 10,6%, 584 dones, mentre que entre els homes és del 6,4%. Pel que fa a l'edat, destaca de manera molt positiva la reducció de l'atur juvenil dels menors de 30 anys, que ha caigut un 15,7% aquest mes a la vila. Per contra, el grup de majors de 44 anys segueix sent el més nombrós, amb 587 persones sense feina.
0: La Colla de Diables Brand de Foc d'Abrera celebra el seu 45è aniversari amb una gran jornada festiva aquest dissabte a 16 de maig en activitats pensades per a tots els públics.
2: La jornada inclourà activitats participatives a la tarda i dos correfocs infantil i d'adult pels carrers del municipi. A més, serà una oportunitat perquè la ciutadania conegui de prop la colla, provi l'experiència de fer de diable i s'animi a formar-ne part. Des de la Colla de Diables Brand de Foc, la Queralt Saet convida tothom a assistir-hi.
3: Us animem a venir el dia 16 de maig, tant als correfocs al vespre i a la nit, el correfoc infantil que amb les 7 i el correfoc adult a 2:15. Compteu que estarem allà a la plaça Rafael Casanova des de les 5 de la tarda, on podeu acostar-vos per provar de ser diables, us podeu informar de tot el que necessiteu de la colla, si voleu formar-ne part, provar-ho. Tindrem el mocador de la colla nou d'aquest any perquè tots puguem anar amb el mocador tant el dia 16 com per festa major, i si teniu ganes, entreu al correfoc, acosteu-vos-hi, perquè nosaltres el que tenim ganes és d'apropar-nos al poble i que tothom se senti partícip d'aquesta festa.
2: La celebració arrencarà a les 5 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova amb un taller de pirotècnia, una proposta participativa on tothom podrà fer proves per descobrir com és ser diable, i durant l'activitat es realitzaran demostracions de pirotècnia de baixa intensitat al centre de la plaça. A les 7 començarà el correfoc infantil, pensat perquè els més petits també tinguin protagonisme a la festa. El recorregut passarà pel passeig de l'Església, la Rambla del Torrentet i el carrer dels Rosers, i la jornada culminarà a 2:15 de la nit amb el tradicional correfoc adult que recorrerà la plaça de Rafael Casanova, al carrer de Josep Tarradellas, al passeig de l'Església, la Rambla del Torrentet i al carrer dels Rosers, omplint els carrers de foc i cultura popular. La Colla de Diables Brand de Foc d'Abrera va néixer l'any 1981, vinculada a l'esplai i a la promoció de la cultura popular. Ja ha evolucionat des de figures com el drac Climent fins a esdevenir una colla consolidada de correfocs amb un estil més tradicional.
0: Olesa de Montserrat ja escalfa motors per a la Festa Major 2026, que se celebrarà del 20 al 25 de juny amb més de 40 activitats repartides per diferents espais del municipi i pensades per arribar a tots els públics. El programa, presentat pel passat divendres en un vespreig prefesta major a la plaça de l'Oli, combina propostes consolidades amb novetats musicals, esportives i familiars.
4: La festa arrencarà dissabte 20 de juny amb el torneig de 24 hores de futbol sala i la nova edició de la trobada de gegants. A la tarda, la plaça de Fèlix Figueres i Aragai acollirà el pregó institucional que enguany anirà a càrrec de l'olesar Raúl Díaz, vinculat al món de la comunicació i l'espectacle, i també un vespreig musical amb DJ Genki. La nit continuarà amb el ball de festa major a la plaça de Catalunya, amb la principal de la Bisbal i el grup Venem, mentre que el parc municipal es convertirà en l'escenari del concert jove amb Svetlana, Flashy Ice Cream, DJ Genki i la DJ olesana DJ Ifnet. Entre les novetats destacades hi ha una festa esportiva amb música a Calmaner, el nou concurs de paelles al parc municipal i el vespreig dels millors dels 80s i 90s al parc del Poble Sec. També s'incorpora un taller de voguing coincidint amb la commemoració del 28J impulsat pel Departament de Gènere, Feminismes i LGTBIQ+. La rebetjada Sant Joan tornarà a ser un dels grans punts forts al programa. El 23 de juny hi haurà l'arribada de la flama del Canigó, sopar popular, cercavila de foc i l'encesa de la foguera. La nit es completarà amb els concerts de Ginestar i Mamaduixa a la plaça de Catalunya i les activitats de Barraca Solesa al Parc Municipal. Una altra de les novetats d'enguany serà la nova nit de la llum el 24 de juny, que transformarà la plaça de Catalunya amb llum ultraviolada, estètica neon i activitats fluorescents. Això ho va explicar el regidor de festes, Ferran Cerdeira.
5: Com bé sabeu, en aquest poble tenim una festa que és molt típica i molt nostra, que és la Festa de la Llum, però enguany l'hem transformat una mica i tenim la nova Festa de la Llum. Aquest any aquesta festa no es mourà de la plaça Catalunya i començarà a les 10 del vespre, i hem volgut apostar no només per aquests materials lluminosos que altres anys ja han tingut, que hi seran, però minvaran una mica, sinó que hem volgut apostar per fer el que es coneix com una festa neon. És una festa que utilitza la llum ultravioleta i les pintures. Per tant, transformem una mica el plàstic per pintura.
4: Aquell mateix dia també hi haurà el vermut musical en projecte 15, espectacles familiars, l'actuació de les Bàrtoles al Teatre de la Passió i un concert de blues amb Sin Reputación. El programa manté activitats tradicionals com les matinades, el correbars, els espectacles familiars, les sardanes o la música per a nadons. La festa major es clourà dijous 25 de juny amb l'obra teatral al parc, els tradicionals tastets amb restauradors locals i el castell de focs final.
0: El Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner de Martorell acollirà el proper dissabte, 30 de maig, el Congrés Dona i Empresa, una jornada dedicada a l'impuls del talent femení i la visibilitat de les dones en els àmbits professional i empresarial. Les inscripcions són obertes. La jove serroverenca Vicky Monetti ha guanyat el primer premi del concurs nacional de dansa en la modalitat de dansa clàssica. A més, va obtenir el primer lloc per unanimitat del jurat en aquest important certamen de ballet celebrat el passat 3 de maig a Cartagena. En aquest resultat, Monetti s'ha classificat per disputar l'Europeu al mes d'octubre. El concurs nacional de dansa és un certamen estructurat en tres fases. La primera és de caràcter regional, la segona és d'àmbit nacional i la tercera és de caràcter europeu. És un concurs obert a diverses modalitats de dansa, com ara la clàssica o ballet, la contemporània, el jazz o el hip-hop, entre d'altres. Vicky va participar en la fase regional que va tenir lloc a Mollerussa i va quedar primera en la modalitat de ballet de mitja punta i es va classificar per a la fase nacional. A Cartagena va repetir de nou l'èxit amb una primera posició per unanimitat del jurat i la classificació per a l'Europeu, que se celebrarà a Madrid el pròxim mes d'octubre. Canviïn ara de tema, perquè l'entorn natural d'Abrera acollirà aquest dissabte a 16 de maig l'activitat oberta a tota la ciutadania Walking Rivers, caminant rius. Es tracta d'una passejada guiada de 6 quilòmetres pels marges del riu Llobregat, amb l'objectiu de conèixer millor l'entorn natural i la seva importància ambiental.
2: L'activitat està organitzada per l'Associació Naturalista d'Abrera Anda, amb la participació d'altres entitats del territori i amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Abrera, i estarà conduïda pel naturalista i integrant d'Anda, Alfred Vallès, qui explica quin serà el recorregut.
6: Són caminades que es fan al costat dels rius, seguint els rius, per donar a conèixer el riu en si mateix, la seva natura, el seu entorn. Llavors és una iniciativa a nivell internacional Serà una passejada, anirem fent aturades per explicar coses de natura o del funcionament del riu. Sortirem de l'estació de tren d'aquí d'Abrera a les 9:30, a 9:45, i anirem caminant, baixarem per Sant Hilari, per l'ermita i el que és la masia, anirem per la vora del riu i aleshores arribarem fins a Magarola, fins a la desembocadura de la riera Magarola, i tornarem a pujar per Can Morral per tornar cap allà a les 2:15, el que seria l'estació de tren a treballar.
2: A més, els organitzadors recomanen portar alguna peça de color blau com a element simbòlic vinculat a l'aigua i als rius. El Walking Rivers 2026 s'emmarca en accions de divulgació i protecció del medi ambient al territori. Tornem a recordar, el punt de trobada serà dissabte 16 de maig a 9:45 del matí a l'estació de ferrocarrils d'Abrera.
0: Martorell se suma de nou al DIM, el Dia Internacional dels Museus, amb un conjunt de tres propostes que es desplegaran entre avui divendres i aquest diumenge. D'una banda, la Nit dels Museus portarà el públic fins a l'Enrajolada, amb una activitat immersiva que s'inclou en la commemoració dels 150 anys de creació del museu. També s'han dissenyat dues propostes al voltant de l'exposició L'escriptura en el relat artístic.
7: Emmarcada pròpiament en la Nit dels Museus, demà dissabte a les 7 de la tarda arriba l'activitat 150 nits d'històries. Com explica la directora de museus de Martorell, Yolanda Insa, és una proposta per seguir el rastre de 6 personatges que prendran vida entre les estances de l'enrajolada Casa Museu Santa Cana.
8: No podríem fer una altra cosa que dedicar la nostra Nit dels Museus a l'enrajolada. I per això hem organitzat una activitat que rep per títol 150 nits d'històries, en la qual convidem els participants a seguir el rastre de 6 personatges que prendran vida entre les estances de la Casa Museu Santa Cana. Seran 2 artistes, un escriptor, una abadessa i una dida i una minyona que tenen molt a veure amb la història de la casa, que serà molt i molt interessant. Són 6 veus que ens apropen a diferents experiències i històries mai explicades.
7: Les altres dues propostes locals, incloses al DIM, tenen com a objectiu principal l'exposició titulada L'escriptura en el relat artístic, que acull el Muixart, espai d'art i creació contemporanis. La primera és una visita comentada a càrrec de la seva comissària, Mercè Alzina, avui divendres, a les 6 de la tarda. I d'altra banda, diumenge, a 11:45 del matí, el Muixart també tindrà el taller familiar adreçat a famílies amb infants d'entre 6 i 12 anys relacionat amb aquesta exposició sota el títol Històries al revés, creant contes surrealistes, dadaistes i sorprenents. L'activitat la conduirà la mediadora d'art Auri Alós i és una obra creada per Marla Jacarilla i amb els crèdits fotogràfics d'Ignasi Prat Altimira. Les activitats són gratuïtes, però degut a que tenen places limitades, cal fer reserva a través del portal entrades.martorell.cat.
0: Olesa de Montserrat també celebra el Dia Internacional dels Museus i ho fan activitats per a tots els públics al Centre Cultural de Cal Puiganer. La proposta organitzada per la Regidoria de Patrimoni i Turisme inclourà visites guiades, degustacions gastronòmiques, música en directe, activitats familiars i un reconeixement públic a persones i entitats vinculades a la preservació del patrimoni local.
4: La celebració del Dia Internacional dels Museus, impulsada pel Comitè Internacional dels Museus des de l'any 1977, vol reivindicar el paper dels museus com a espais de difusió cultural i de construcció de memòria col·lectiva. En aquest sentit, el regidor de Patrimoni i Turisme d'Olesa, Xavier Rota, ha destacat la importància de disposar d'un espai com Cal Puiganer per conservar i donar a conèixer el patrimoni olesà. Segons ha remarcat el regidor, aquesta commemoració també és una manera d'apropar el patrimoni municipal a tota la ciutadania.
9: És la culminació, diguem, i el reforç d'una voluntat de preservar patrimoni i de posar-lo a l'abast de la ciutadania. És l'obligació com a ajuntament de preservar la col·lecció d'elements patrimonials que tenim, de propietat municipal, i a més, doncs, en un entorn i en un espai que històricament doncs, ha sigut reivindicat doncs, per ser justament això, no? La seu del patrimoni d'Olesa, com és a la Casa Pairal de Cal Puiganer. gener.
4: Les activitats començaran diumenge a 11:15 del matí i s'allargaran fins a les 8 de la tarda. Durant tota la jornada hi haurà degustacions de productes locals vinculats al projecte del Parc Rural del Montserrat. També s'han programat dues visites guiades gratuïtes a les 11 del matí i a 6:15 de la tarda per conèixer l'antiga Casa Pairal, com també l'exposició del Montserrati. Les places són limitades i cal reserva prèvia a través de Vivètics de l'Arrel Acció Cultural. Una de les novetats d'aquesta edició serà l'acte de reconeixement a persones i entitats que han contribuït a preservar el patrimoni local amb donacions, sessions o assessorament. En total, es lliuraran una quarantena de diplomes. Al migdia, després del lliurament de diplomes, tindrà lloc el concert Permut amb Mireia Feliu and the Lindy Hoppers Band. A la tarda, la programació es completarà amb una proposta familiar, l'espectacle infantil A Quan va la mel, de la companyia La Tresca i la Verdesca, acompanyat d'una xocolatada popular.
0: La llançadora ràpida d'Esparreguera en l'estació de tren de Martorell no té calendari definit.
1: L'alcalde d'Esparreguera, Juan Jurado, assegura que la futura llançadora ràpida entre el municipi i l'estació de Martorell Central encara no té una data concreta de posada en marxa. Tot i això, afirma que la Generalitat manté el compromís d'impulsar una prova pilot abans que acabi el 2026. La Comissió de Territori i Habitatge del Parlament de Catalunya va aprovar el 22 d'abril una proposta de resolució per millorar el transport interurbà d'Esparreguera. Entre les mesures incloses hi ha la creació d'una connexió ràpida amb l'estació de tren de Martorell. El punt es va aprovar amb l'abstenció del PSC, que va assegurar que el servei ja estava previst pel setembre. Durant l'entrevista a Ràdio Esparreguera, Juan Jurado ha confirmat que el projecte fa mesos que es treballa amb el Departament de Territori. Segons l'alcalde, la consellera Sílvia Paneque ja va traslladar al govern municipal el compromís d'impulsar una prova pilot de la connexió amb Martorell.
10: Consellera de Territori, Sílvia Paneque, va estar a Esparreguera al novembre. I jo ja vaig sortir d'aquella reunió dient que hi havia un compromís de la consellera de que es fes un, segurament un model de prova pilot de la llançadora Esparreguera a Estació Central de Martorell, Ferrocarrils Generalitat, Ferrocarrils Renfe.
0: La reducció dels fets delictius en els darrers 10 anys, la col·laboració entre els cossos de seguretat i l'aposta per les noves tecnologies centra en la Junta Local de Seguretat d'Abrera, que s'ha celebrat aquest dilluns 11 de maig al matí a la sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera. Un espai de treball i participació dedicat a les polítiques de seguretat del municipi i la coordinació, col·laboració i cooperació entre els diferents cossos policials i serveis de seguretat.
2: Entre els assumptes inclosos a l'ordre del dia de la Junta Local de Seguretat d'Abrera, han destacat l'anàlisi dels serveis i les dades de seguretat corresponents a l'exercici de 2025 dels diferents cossos de seguretat en competència a Abrera i la comparació amb els darrers anys. També s'ha tractat el Pla Local de Seguretat Viària d'Abrera, el projecte d'implantació d'un sistema de videovigilància al municipi, així com la incorporació de noves tecnologies amb sistemes de protecció de les persones. Pel que fa a l'evolució dels delictes, a la Junta Local de Seguretat s'han posat en relleu les següents dades. La disminució del nombre total de delictes a Abrera amb una reducció del 14,4% des del 2017, la reducció significativa dels robatoris amb força a domicilis, que han disminuït un 64% en 8 anys des del 2017, i que Abrera és més segura que la mitjana catalana amb un 22,8% menys de delictes al municipi que al conjunt de Catalunya. Sentim Jesús Narro, alcalde del municipi.
11: Ja hem invertit en noves tecnologies, les instal·lacions de videocàmeres al nostre municipi ja és un fet, hem destinat 150.000 euros i ja s'està iniciant el procés de contractació de l'estudi per tal de determinar on s'han d'implantar, i aquesta implementació es farà de la mà amb Mossos d'Esquadra per tal de compartir les dades i ser més eficients i eficaços davant la tipologia de localitzacions de certs vehicles, i també ja hem comentat i hem dit públicament l'existència i la generació d'un cos de proximitat dintre de la nostra policia local, que treballi des de la proximitat amb el comerç, amb la ciutadania, amb les entitats, farà que una societat que romandri, que camini unida, que estigui ben informada i que pugui planificar-se millor, la farà un poble molt més segur i evitant debats banals i populistes que no tenen res a fer amb una societat com l'abrerenca, que està ben informada, ben treballada, té els recursos suficients i el cos de policia local necessari per impulsar aquestes polítiques.
2: La Junta Local de Seguretat d'Abrera ha aprovat la proposta d'una comissió tècnica entre policia local i Mossos d'Esquadra per a la determinació de la ubicació dels punts de videovigilància. Posteriorment, aquest sistema quedarà connectat amb el sistema Lectio de Mossos d'Esquadra, de forma que aquest cos policial podrà rebre directament la informació captada per les càmeres instal·lades a Abrera.
0: El partit judicial de Martorell i Esparreguera supera la mitjana de denúncies per violència masclista.
1: L'Observatori Comarcal i el Consell de les Dones del Baix Llobregat han publicat la nota anual de violència contra les dones 2025, la qual revela que les denúncies per violència masclista continuen a l'alça. A nivell comarcal, el Baix Llobregat ha tancat l'any 2025 amb un total de 2.401 denúncies, xifra que representa un increment del 2,8% respecte a l'any anterior. Segons l'informe, la gran majoria d'aquestes denúncies, un 80%, es registren mitjançant un atestat policial realitzat per la mateixa víctima. Si posem el focus en la nostra zona, Esparreguera forma part del partit judicial de Martorell, el qual ha registrat un volum d'activitat judicial superior a la mitjana de la comarca. Concretament, en aquest partit judicial s'han comptabilitzat 390 denúncies. Aquesta dada situa la ràtio de denúncies en 59,1 per cada 10.000 dones, una xifra que es troba per sobre de la mitjana comarcal, que és de 54,9. Pel que fa a les mesures de protecció, els jutjats de la nostra demarcació han dictat 52 ordres d'allunyament i 5 ordres de suspensió de règim de visites o custòdia durant l'any passat. D'altra banda, l'informe també recull l'activitat dels serveis municipals d'atenció. El SIAT d'Esparreguera, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, ha atès un total de 366 persones durant el primer trimestre de 2025. Una dada destacable pel nostre municipi és el perfil de les usuàries. Un 21,3% de les persones ateses a Esparreguera són menors de 18 anys, una xifra significativament superior a la mitjana comarcal del 12,4% en aquesta franja d'edat. La majoria d'atencions a la vila, un 74,6%, es concentren en dones d'entre 19 i 45 anys.
0: El Patronat Municipal de Serveis d'Atenció a les Persones de Martorell posa ja a disposició els abonaments per a la piscina municipal d'estiu del Centre Integral d'Esport i Salut. La temporada d'estiu s'iniciarà el dissabte 6 de juny i finalitzarà el diumenge 6 de setembre.
7: Les persones que vulguin adquirir l'abonament per primera vegada poden adreçar-se a les oficines d'atenció a l'usuari ubicades al complex educatiu o a les oficines del Patronat Municipal de Serveis d'Atenció a les Persones de Martorell. Per la seva banda, els usuaris que ja hagin gaudit d'un abonament per la piscina d'estiu amb anterioritat poden renovar-lo fàcilment a través del web del Patronat. Guillem de Mar Ramon és el responsable de la piscina d'estiu del FIES.
12: Tenim diferents abonaments per a l'utilització de la piscina de temporada d'estiu. Un és l'infantil, que va des dels majors de 5 anys fins als 14, que costa 35 euros. El jove, dels 15 als 25 anys, 50 euros. Els adults, de 26 a 64 anys, a un preu de 75 euros. La gent gran, per més de gent més gran de 64, que estan 25 euros. I després tenim l'opció familiar, que serien 100 euros, i seria doncs per pare i o mare i tots aquells fills menors de 18 anys que convisquin en el mateix habitatge, cosa que també s'haurà de demostrar un cop es faci l'abonament.
7: A més, les persones amb abonament als serveis esportius ja tenen inclòs l'accés a la piscina d'estiu sense necessitat d'adquirir cap abonament addicional. Només hauran de presentar el seu carnet del Patronat en cada accés a l'equipament.
0: L'associació Ariadna d'Olesa celebra aquest diumenge la 14a edició de la caminada popular Suma't a la Rosa. La caminada sortirà de la plaça de Catalunya aquest diumenge, 17 de maig, a 9:45 del matí. La proposta organitzada per l'associació Ariadna de Dones en lluita contra el càncer de mama combina sensibilització sobre la malaltia, activitat física i un espai de convivència entre participants i sòcies de l'entitat.
4: Aquest diumenge, a partir de les 8 del matí, es podran comprar les samarretes solidàries directament a la plaça de Catalunya abans de l'inici de la caminada. Les inscripcions tenen un cost de 12 euros, inclouen la samarreta commemorativa i l'esmorzar. Com a novetat, aquest any la samarreta serà blanca amb les lletres roses, invertint així els colors habituals de l'activitat. La caminada manté el format habitual amb un recorregut urbà assequible per tothom d'uns 6 quilòmetres aproximadament, tot i que pot variar lleugerament algun tram a causa de les obres a l'avinguda de Francesc Macià. Més enllà de l'activitat esportiva, la presidenta d'Ariadna, Carme Jorba, ha destacat especialment el component social de la jornada.
13: Després esmorzem tots allà a la plaça Catalunya i fem una mica de convivència, fem una miqueta de ball perquè cantem el Resistiré i sembla que no, doncs és una mica de companyerisme. I estàs amb les sòcies, i perquè tampoc no tenim gaires de dies que ens puguem trobar tanta gent.
4: En acabar la caminada, les participants compartiran esmorzar a la plaça de Catalunya i es farà el tradicional moment de convivència amb música i cant del Resistiré.
0: El primer equip del Futbol Club Sant Esteve juga dissabte el darrer partit de Lliga. El club defineix aquesta temporada com a brillant i la millor dels darrers 10 anys. El conjunt que dirigeix Albert Canals és el segon equip més golejador de la competició. En el partit del pròxim cap de setmana davant del Barça Espiral de Vilafranca del Penedès, l'equip senyorà donarà per finalitzada la temporada oficial a la tercera catalana del grup 13. El partit es jugarà dissabte a les 6 de la tarda al camp de futbol municipal de Sant Esteve a Sarrovires. El club es mostra molt satisfet en els resultats d'aquest any i subratlla que fins al darrer moment hi ha hagut possibilitats d'optar a la segona plaça a la classificació final que dona dret a la disputa del play-off d'ascens. A manca del darrer partit, l'equip té assegurada la quarta posició amb 54 punts i, a més, és el segon equip més golejador amb 84 gols i una mitjana de gairebé 3 gols per partit. Us hem parlat des de les redaccions d'Olesa Ràdio, Ràdio Martorell, Ràdio Esparreguera i Ràdio Sant Esteve. Tornem la propera setmana. Que passeu un bon cap de setmana.

Música i informació. Ràdio Brera. Fórmula 40 a Ràdio Brera. A Ràdio Brera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Brera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els sindicats educatius han tallat cap a 6:45 de la tarda la carretera C16 a l'altura de la boca nord del túnel del Cadí, a Riu de Cerdanya. La protesta forma part de la vaga territorial que les formacions han convocat a Ponent i a l'Alt Pirineu i Aran. Es tracta del quart dia consecutiu d'aturades a Catalunya, el primer dels quals va ser dimarts, que va ser general per tot el país. Els manifestants duien pancartes amb lemes com "Per cuidar els infants, cuideu l'escola". I el govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat el Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que s'està negociant intensament.
2: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns, estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
1: Comissions Obreres i UGT han convocat una vaga parcial a Rodalies del 27 de maig al 5 de juny. Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre, diuen, les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions ja reclama el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor a cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat i usuaris i augments salarials. I no deixem el tema, perquè David Pujol, un estudiant de 19 anys a la Universitat Autònoma, ha presentat una reclamació patrimonial de més de 9.200 euros contra el Ministeri i la Generalitat com a usuari de Rodalies. El jove justifica pels prejudicis que assegura ha patit durant un any i mig de trajectes marcats per retards, cancel·lacions i manca d'informació. Pujol, veí de Pineda de Mar, denuncia que la situació l'ha afectat a la salut mental i al rendiment acadèmic i està disposat a anar a judici si cal. I acabem parlant del jazz escandinau i del grec, passant per l'islandès i el català. Us estem parlant d'un menú internacional per aquest primer cap de setmana del 28è Festival de Jazz de Vic, amb una programació que manté el criteri de donar protagonisme al jazz d'avantguarda. El festival es desplega als escenaris ja habituals de la plaça del Carbó i la Jazz Cava. Entre les actuacions destacades hi ha la Jazz Band de l'Envic i el Joan Fort Organ Trio. És tot de moment. D'aquí una hora, ja ho sabeu, tornem amb més notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. La reducció dels fets delictius en els darrers 10 anys, la col·laboració entre els cossos de seguretat i l'aposta per les noves tecnologies centren la Junta Local de Seguretat d'Abrera, que s'ha celebrat aquest dilluns 11 de maig al matí a la sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera. Un espai de treball i participació dedicat a les polítiques de seguretat del municipi i la coordinació, col·laboració i cooperació entre els diferents cossos policials i serveis de seguretat. La sessió ha comptat amb l'assistència d'autoritats municipals des dels diferents cossos de seguretat del territori, així com representants d'entitats i associacions de veïnes i veïns, amb l'objectiu d'explicar de forma clara i transparent les dades de seguretat del municipi, així com compartir les principals línies d'actuació en matèria de convivència i prevenció. Entre els assumptes inclosos a l'ordre del dia de la Junta Local de Seguretat d'Abrera, han destacat l'anàlisi dels serveis i de les dades de seguretat corresponents a l'exercici 2025 dels diferents cossos de seguretat amb competències a Abrera i la comparació amb els darrers anys. També s'ha tractat el Pla Local de Seguretat Viària d'Abrera, el projecte d'implantació d'un sistema de videovigilància al nostre municipi, així com la incorporació de noves tecnologies amb sistemes de protecció de les persones. Pel que fa a l'evolució dels delictes de la Junta Local de Seguretat, s'han posat en relleu les següents dades. La disminució del nombre total de delictes a Abrera, amb una reducció del 14,4% des de 2017, la reducció significativa dels robatoris amb força a domicilis, que han disminuït un 64% en 8 anys des del 2017, i Cabrera és més segura que la mitjana catalana, amb un 22,8% menys de delictes al municipi que al conjunt de Catalunya. En les valoracions de la sessió de la Junta Local de Seguretat d'Abrera s'han posat en relleu l'evolució positiva de la seguretat al municipi, amb la disminució dels fets delictius, la col·laboració entre els cossos de seguretat, l'aposta per les noves tecnologies, així com la creació d'una unitat de proximitat dins la policia local. Sentim Jesús Naharro, alcalde d'Abrera.
4: Ja hem invertit en noves tecnologies, les instal·lacions de videocàmeres al nostre municipi ja és un fet, hem destinat 150.000 euros i ja s'està iniciant el procés de contractació de l'estudi per tal de determinar on s'han d'implantar, i aquesta implementació es farà de la mà amb Mossos d'Esquadra per tal de compartir les dades i ser més eficients i eficaços davant la tipologia de localitzacions de certs vehicles, i també ja hem comentat i hem dit públicament l'existència i la generació d'un cos de proximitat dintre de la nostra policia local que treballi des de la proximitat amb el comerç, amb la ciutadania, amb les entitats, farà que una societat que romandri, que camini unida, que estigui ben informada i que pugui planificar-se millor, la farà un poble molt més segur i evitant debats banals i populistes que no tenen res a fer amb una societat com l'abrerenca, que està ben informada, ben treballada, té els recursos suficients i el cos de policia local necessari per impulsar aquestes polítiques.
3: Alfred Delgado és el regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil.
5: Super content per la presència de les autoritats que han estat aquí en aquesta junta local, la presència de Guàrdia Civil, de Policia Nacional i, com no, també de Mossos d'Esquadra, amb els que tenim una estratègia de col·laboració total, no? Associacions de veïns, els veïns han estat presents, han estat escoltant totes les dades que s'han presentat i contents de que la nostra policia local fa la feina com ha de fer, el que és el Pacte de Seguretat Ciutadana 2030 i més enllà, en el qual contempla una sèrie d'accions de la policia de proximitat i la posada en marxa del sistema de videovigilància, que al final nosaltres el que volem amb això, l'equip de govern, l'àrea de Seguretat Ciutadana d'Abrera, és protegir, vale? No és controlar els nostres veïns i veïnes i que se sentin més segurs encara de l'estància, de la seva vivència dintre de la nostra població.
3: A continuació sentim Juan Antonio González Moratalla, inspector en cap de la policia local d'Abrera.
6: Penso que aquesta Junta Local de Seguretat ha posat molt clar quina és l'evolució dels delictes que succeeixen al nostre municipi. Clarament, portem 10 anys de disminució. De fet, jo crec que estem ara mateix amb unes dades ja molt, molt inferiors. És a dir, per això la Junta també hem explicat que si volem tenir una millora, lo millor ja serà fer exploracions sobre tecnologia per aplicar-la, per poder millorar aquesta seguretat. Una disminució també clara en els últims 3 anys dels accidents amb ferits, un augment en positiu de la nostra activitat policial. Hem passat de l'any 2017 de 6.000 i pico serveis policials a 9.000 i pico. Clarament l'orientació, una orientació de protecció a les persones més vulnerables.
3: I finalment, Òscar Carreras Casado, inspector en cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Martorell.
7: Una cosa són les dades delinqüencials que l'he presentat i una altra cosa sí que destacaria és el treball conjunt que fem amb la policia local d'Abrera, la col·laboració i la coordinació que tenim, que això que fa, el que fa és que siguem més eficients. Posaria una dada. El 50% dels delictes ocorreguts al municipi d'Abrera són resolts. I això és gràcies a la bona entesa entre cossos policials, la bona tramitació dels atestats, que fa que tinguem aquesta bona resolució.
3: La Junta Local de Seguretat d'Abrera ha aprovat la proposta d'una comissió tècnica entre policia local i Mossos d'Esquadra per a la determinació de la ubicació dels punts de videovigilància. Posteriorment, aquest sistema de videovigilància quedarà connectat amb el sistema Lectio de Mossos d'Esquadra, de forma que aquest cos policial podrà rebre directament la informació captada per les càmeres instal·lades a Abrera. També s'ha fet un agraïment a totes les persones participants a la Junta Local de Seguretat d'Abrera, així com l'assistència de les associacions veïnals de barris com la Florida, Can Vilalba, El Rabato, Santa Maria de Vilalba, Sant Miquel i la zona esportiva, així com els voluntaris de Protecció Civil d'Abrera i el personal tècnic municipal.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abrerarecicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Estàs escoltant Fórmula.cat.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Òscar Ordeig ha anunciat avui a través de la xarxa X que les Filipines aixecaran la prohibició a les importacions de porc procedents d'Espanya. Establerta, recordem, arran del brot de pesta porcina africana que es va detectar a Cerdanyola a finals del mes de novembre. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha considerat una bona notícia i ha subratllat que el mercat filipí és el cinquè global i el tercer de l'Àsia per al porcí català. Ordeig ha insistit que des del departament continuaran treballant per l'erradicació de la pesta porcina africana i la reobertura de mercats. I Barcelona celebrarà una gran festa major amb motiu del Grand Départ del Tour de França. Serà del 26 de juny al 7 de juliol, amb una programació que contempla més de 60 activitats als 10 districtes de la ciutat, entre concerts, cultura popular, arts escèniques i propostes gastronòmiques. Durant 12 dies previs a aquesta cita, ompliran places, carrers de música, de tallers, de cultura popular i d'arts escèniques. Un dels escenaris serà la plaça de la Catedral, en concerts com Sidoní, Doctor Prats, Su o la Dilla Russa. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
2: Totes les seves institucions, entitats, organitzacions es volcaran amb aquesta festa major del Tour. 60 activitats que combinaran esport, cultura popular, comerç de proximitat per celebrar des dels barris i amb els barris.
1: I Educació posa en marxa la nova aplicació per acceptar o rebutjar substitucions de docents. L'eina s'anomena Borsa Docent EDF i permet al personal docent interí acceptar o rebutjar les substitucions. L'aplicació s'ha aprovat als serveis territorials de Ponent, Terres de l'Ebre i Barcelona amb alts nivells de satisfacció. A més, sense deixar el tema, la Generalitat torna a impulsar el val escolar, l'ajuda de 60 euros per tot l'alumnat de primària i secundària. És la quarta edició de la iniciativa que l'any passat va arribar a més de 700.000 alumnes i que pretén rebaixar l'impacte per les famílies de la compra de material escolar i llibres. Té una dotació econòmica de 50 euros i com a principal novetat aquest any serà únicament digital. I acabem parlant de Mataró, que vol fer net i avui ha presentat un pla per redreçar l'estat de la ciutat en matèria de neteja. El nou contracte de la brossa preveu una inversió històrica de 160 milions en 8 anys, aposta per incrementar el personal i la maquinària i reforça el servei. La proposta, que es portarà a aprovació en el ple extraordinari de dilluns, no és només una qüestió, diuen, de gastar més diners, sinó d'intentar, comentaven des de l'equip de govern, fer-ho millor.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: Cada fin de semana vida con el mejor house. DJ Xavi Sariche te trae una sesión. Los viernes a partir de las 9 de la noche. Disfruta con su dark house.
4: I just want to see you clap your hands.
3: Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Els sindicats educatius han aixecat cap a 8:45 de la nit aquest divendres al tall de la carretera CK16 a l'altura de la boca nord del túnel del Cadí a Riu de Cerdanya, que mantenien des de 2 hores abans. La protesta formava part de la vaga territorial que les formacions han convocat a Ponent i a l'Alt Pirineu i a l'Aran. És el quart dia consecutiu d'aturades a Catalunya. I s'intensifiquen les converses per aconseguir un acord de pressupostos que es podria concretar la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. A més, avui ha transcendit que dimecres vinent a Madrid tindrà lloc la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat per donar les garanties que es compliran els acords que depenen del govern espanyol, com per exemple la línia del tren orbital. I l'OMS no descarta nous casos d'antivirus, però assegura que les mesures de control estan funcionant. A més, asseguren que no hi ha proves que el virus hagi mutat ni que sigui més perillós. Ho ha dit el director general Tedros Adhanom, que ha tornat a assegurar que el risc d'aquest brot per la població en general és baix. L'escoltem.
2: L'OMS repeteix que el risc d'aquest brot per la població general és baix i continuarem actualitzant les dades tant com sigui necessari, com avui. S'han notificat 10 casos, inclosos 3 morts, 8 persones amb infecció pel virus confirmada per laboratori i 2 casos probables. No s'ha notificat cap més mort des del 2 de maig.
1: L'organització ha indicat que el passatger dels Estats Units, la prova del qual no era concloent, finalment ha resultat negatiu. A més, ha confirmat que tots els passatgers de l'Ondius es troben ja en aïllament i complint els períodes de quarantena. I la Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut l'home del qual el centre penitenciari de Ponent alertava mitjans d'abril que presentava perill de reincidir després d'haver estat en llibertat arran del compliment d'una condemna per assassinat. La detenció ha tingut lloc aquesta tarda després que en un supermercat de la capital del Segrià s'hagi alertat d'un intent de robatori. L'individu duia una pistola que sembla que era simulada i que ha fugit sense haver perpetrat el cop. Quan han arribat els Mossos han vist les càmeres i han vist que es tractava d'ell, després la Guàrdia Urbana l'ha detingut. I el talent de Hong Kong s'ha donat a conèixer avui en el primer dia de Còmic Barcelona. Es tracta de la 44a edició que estarà fins diumenge dia 17 i que compta amb 200 expositors i combina la presència de figures destacades del còmic contemporani.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: Saludos cordiales de vuestro amigo Marcos Alonso. ¿Qué tal a todos? Arrancamos el Power con el sonido de Kike Boys. Esto se llama Demolition. Tenemos una hora por delante con buena música, buenos temas y bases muy potentes como esta. Conectados ya. Lo dicho, un poquito de volumen a tu equipo de música.

una fiesta, ¿verdad que sí? Sonido Aria.

0: Ràdio Abrera. Són les 11.
1: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy clarito.
4: Permanece a la escucha.
5: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
5: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
5: A Ràdio Abrera, Hora 23.
6: Ràdio Reloj.
7: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
6: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy
2: clarito. Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
3: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador.

0: since I pushed it all away from me.
1: Corazón, mi corazón.
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy clarito.
4: Permanece en la escucha.
5: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
5: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
5: A Ràdio Abrera, Hora 23.
6: Ràdio Reloj.
7: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
6: 11 de la noche en San Salvador, El

0: Hora 23.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
1: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
1: A Ràdio Abrera, Hora 23.

0: l'hora 23.
1: Te lo dije muy
2: clarito. Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana.

0: Ràdio Abrera. Són les 12.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.
4: Big Friday on Air. Que alguien saque a bailar a la morocha. Ja no somriem, massa arregla tot.
5: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda.
6: Big Friday on Air. A Ràdio Abrera.
7: A Ràdio Abrera.
8: A Ràdio Abrera. A Ràdio...
6: 24 hores música i informació. 24 hores amb tu. 24 hores.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

Que vaig al cotxe. Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música. Ràdio Obrera. Que practico esport. Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte. Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu. Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioabrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
1: Omplim el buit de la nit. Omplim el buit de la nit. Ràdio Abrera. Només bona música.
4: Ayer la vi.
5: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
4: con sus amigas en la calle de Madrid.
5: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: No pots viure sense Ràdio Abrera? Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment.
1: I si ho prefereixes,
0: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: No pots dormir?
1: No pots dormir? No pots dormir?
0: Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit. Ràdio Obrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Et vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
1: Vols tornar a sentir una entrevista?
0: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
1: En qualsevol punt.
0: I en qualsevol moment. Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: ¿Qué horas son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy clarito. Permanece a la escucha.
2: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera. 12 de la noche.

Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.